0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Sofia, you just

0: 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre que serà en conjunt molt estable aquí a Catalunya. Aquestes hores del matí tenim temperatures fresques, sobretot a l'interior, valors que estan rondant entre els 10 a 15 graus. L'ambient és una miqueta més suau a tot el litoral català. Bancs de boira que es deixen veure aquestes hores també a Valls i Fondalades de la Catalunya central, que s'aniran esqueixant a mesura avanci al matí. Núvols més compactes que es deixaran veure sobretot al litoral i prelitoral català, on aquests núvols continuaran fent acte de presència al llarg de la tarda i on no descartem que pugui aparèixer algun ruixat molt localitzat a cavall del Baix Llobregat i també del Barcelonès. Tot plegat amb unes temperatures d'avui dissabte que seran una miqueta més altes i on esperem arribar una altra vegada a aquests 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre.
1: Seguim parlant de fenòmens meteorològics. Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7 de les reserves, un nivell 3 punts superior al de fa just un any i per sobre de la mitjana de la darrera dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. I d'altra banda, el director general d'Oxfam Intermón, Frank Cortada, ha alertat que l'1% més ric de la població catalana té al voltant del 23% de la riquesa del país, mentre que el 50% més pobre en té només entre un 6 i un 7%. En una entrevista a la CNN amb motiu dels 70 anys de l'organització, Cortada ha avisat que aquesta acumulació afecta moltíssim la democràcia perquè qui concentra poder econòmic també en concentra de polític i mediàtic. El director ha situat aquesta bretxa dins d'una tendència global i ha denunciat l'ús instrumental que la dreta i l'extrema dreta fan de la cooperació. I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica. Aquesta és la primera victòria a la Lliga dels Alacantins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i per la seva banda, des del Departament es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
3: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nora Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
4: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
3: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
2: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estell davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, el Departament vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 es troba tallada entre Figueres i Vilamalla per un atropellament, segons ha anunciat Protecció Civil, al voltant de les 8 del matí. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions i, en conseqüència, la mateixa autoritat ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Marxem ara fins al Parc del Reguisol de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, on s'acull la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesanal, Festa el Toc. Tota la informació d'aquesta estrena ens la porta des de Ràdio Vitamènia, Max Bosch.
2: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa al Toc.
3: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles del voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
2: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa al Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
1: I seguim amb cultura, perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, La Xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, El Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Passejant amb Caral Pedemonte.
1: Jordi Molina estrena al Festiu de Calonja una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la Copla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu El País a l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Un curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospital.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi i la Llobregat i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judit Nederman en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però, a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Assú que comença finíssima pel tiple. Els fiscons aporten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, la Merle Blanc d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part.

0: a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
1: I ara, el principal llogarat, però sobretot amic d'aquest concert, en Jordi Molina, que li vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment què vas dir, uf?
2: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonja, un lloc que m'estimo, i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses i a més estrenar un concert i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió i bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així ho he fet molt d'un.
1: Escolta'm, ara ho escoltarem, per fins a 5 cèntims, com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant a davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
2: És difícil explicar, jo quan intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intenta que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
1: Ho pots dir-ho o no?
2: Com que era per dos cobles d'hora per una, que tiri el que sigui.
1: Pots dir el que tira? Ho pots dir, el que tira?
2: Bueno, 129. Bueno, però 129, olé, eh?
1: Escolta, però els curts ja van ser curts, no? Els curts ja...
2: Què passa de ballar? No pateixin, que no és per ballar.
1: No és per ballar?
2: No, jo crec que no. A més hi ha... Bueno, és igual que l'escoltin.
1: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
0: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassés. Doncs escoltem, l'es titula El castell de Calonja i és de Jordi Molina.

0: Això era el Castell de Calonja, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonja i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdón, titulada Calonja i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquell programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdón, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar, escrita ara per a dues coples i percussió, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonja i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdón, Calonja i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonja i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni pensen Lila de Montigaldón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins del marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'Igualada d'Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada, perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la Cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També Un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes, i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona, on el projecte està impulsat directament per Som Sardana, i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cloenda, que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina, de Martí Fontclara, després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples, la principal de Rosselló i Des Alberts. Divendres 4 de setembre a les 6 i a la Festa de la Verema de Cabrera de Mar, amb un concert amb la Copla, la principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona. És Festa Major i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaire a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 aplec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat. I passem a diumenge, perquè arriba a 10:45 el 5è aplec de tardor del Vendrell amb les coples, la principal de la Bisbal i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove. Diumenge que ve també a les 4, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a 1:00 a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla, per mi una de les millors sardanes que té Ricard Viladasau, és del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista, va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladasau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Copla La Principal de Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta Sílvia Orriols d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram i adjuntaven el text: moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular, penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any, i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt, agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest pròxim dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament perquè la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. En mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 registra retards a hores d'ara d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla a causa d'un atropellament a primera hora d'aquest matí. S'ha establert ja un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. Marxem ara al Festival Partides de Cambrils, a la comarca del Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Des de Ràdio Cambrils ens ho explica Marga Mallol.
3: L'associació Can Buixac ha col·laborat amb tres cerveses artesanals diferents, cervesa de Montseny, Gorilla Beer i cervesa Guineu, i amb l'Ajuntament de Palautordera per organitzar una fira que comptarà amb serveis de restauració, activitats per tots els públics i música en directe. Algunes de les activitats seran tallers en què s'explicarà el procés d'elaboració de cerveses artesanals, espectacles de bombolles o tallers de badufes. L'Alejandra, presidenta de l'associació Can Buixac, ens explica l'objectiu darrere Festa al Toc.
4: Vam veure que hi ha moltes fires de cervesa artesana per pobles del voltant que estan funcionant molt bé, acompanyades d'activitats i de música i d'un motiu més per compartir, des de posar en valor una part artesana que també fa aquesta comunitat, no?
3: Tant l'Ajuntament com Can Buixac esperen que aquesta primera edició no sigui l'última i que Festa al Toc es converteixi en una cita anual a Santa Maria de Palautordera.
2: I en els esports, ahir derrota de l'Espanyol davant l'Elx per 1-3. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: 90.7 FM. Sí?

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Acció obrirà a Nova Delhi la seva segona oficina a l'Índia per reforçar així les relacions comercials i donar suport a les empreses catalanes que hi vulguin operar. Així ho anunciarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, aquest proper dilluns durant el seu viatge institucional que està fent al país asiàtic. La nova delegació estarà operativa abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un programa d'assessorament per fer que la implantació de companyies al país asiàtic o a la inversa sigui el més àgil possible. Tornem a casa nostra. Hem mobilitat la circulació de les línies de tren R11 i RG1. Continua registrant retards d'uns 15 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla des de primera hora del matí a causa d'un atropellament. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. Parlem ara del Festival Partides de Cambrils al Baix Camp, que celebra el seu 5è aniversari aquest cap de setmana entre Conreus i el Bosc. El festival es planteja com un espai on l'art visual i sonor fa una immersió amb el territori amb propostes contemporànies d'artistes consolidats i emergents. Ens ho explica des de Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
2: El Festival Partides de Cambrils celebrarà 5 anys de trajectòria entre camps, paisatge i creació contemporània, consolidant un espai en què l'art visual i sonor dialoga amb el territori. La 5a edició d'aquest esdeveniment es portarà a terme aquest cap de setmana i una convocatòria en la qual s'obre noves perspectives i projectant artistes consolidats i emergents. Pere Estadella, codirector, defensa la seva autoritat tenint en compte els temps que corren.
3: En els moments que estem, és necessari l'art, és necessari aprendre a mirar una altra vegada. Si deixem de mirar, estem acabats. I aleshores penso que és mirar i mirar propostes.
2: Enguany es consolida la col·laboració de l'Ajuntament de Cambrils amb la proposta Esfumato.
1: I en els esports, en futbol, derrota ahir de l'Espanyol a l'RCD Stadium davant de l'Elx per 1-3, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica aquesta nit a partir de les 9, torn del Barça que visita el Sevilla. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els presidents del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona. Escoltem Turull.
2: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre al referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés la petició d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya. I en mobilitat, la circulació de les línies de tren R11 i RG1 continua registrant retards d'uns 45 minuts entre les estacions de Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquest matí s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i, en conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa pel tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i situar-lo en un immoble a la capital catalana. I en plana cultural, dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als 200 Premis Terres Festival, celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa. Perspectiva és una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió de Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, al Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. Tots dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge, al territori i el desenvolupament sostenible. I en els esports, aquesta nit el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de la legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
2: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
1: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys i ja està sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
1: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
2: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
2: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
6: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta, hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
1: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Espanyol perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa. Escoltem el conseller.
3: parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se n'hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència. Perquè amb els drets no es juga.
1: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
2: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona en la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
1: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
7: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
2: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, el rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del tribunal europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
1: Seguim encara amb més política. Aquesta setmana que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
2: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
8: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
1: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
2: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement de cara a dimarts vinent.
1: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
9: Tenim una situació en què el règim de concerts, en el que es basa el model sanitari català, està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fet fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
2: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per emetre la tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
1: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
2: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
10: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
11: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
10: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos.

0: automàticament tenir una malaltia ni necessita tractament. A motiu del dia del colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
1: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
0: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
1: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
0: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
1: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius. No cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la...
0: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
2: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
2: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
3: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada és sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa.
2: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta, la prealerta ja ha quedat tancada.
3: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions que ja no fa falta.
2: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
4: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
5: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
4: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
2: <fixi-se> Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda

0: com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
1: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vallpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. És moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
2: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres és un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert, tres mesos abans de que es beneixi el temple.
1: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
3: Una cosa és, et podria dir que com que nosaltres veurem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
4: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
5: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Màrius Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
0: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
5: Perspectiva és una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, està guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social de tots aquests projectes.
6: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que del que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
5: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
5: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan Garcia es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada de l'11 titular de Dominic Lecoy no està descartada.
0: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
5: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redondo al minut 6, un doblet de Fernando a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Chus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
0: Camí d'esport, ens anem al Waterpolo Rubí. Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport, en directe des de Ràdio Rubí. Sis Colara, aquí s'han dut la primera victòria del curs.
8: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure victòria més contundent. 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
0: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
9: L'assolint centre natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un os dur de rosegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat al tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit, fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'assolim obrir una mínima escletxa en el marcador. El descans hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'assolim ha posat la directa, cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat dos gols més, mentre que Martina Claveria, cara al Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'assolim Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
0: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
5: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a la Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
0: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
5: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya.
0: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de mi...

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
2: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts ells passen per afrontar el canvi climàtic.
0: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
2: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
0: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
2: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
0: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Thank you.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, perdó, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines. Eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi no durar contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
6: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràsies, però amb horitzons compartits.
0: I encara un apunt més en política, en aquest cas Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de Salut i Sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
7: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat, la normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts en què es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
8: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
9: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
8: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milió d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Rodona. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa.
0: I no ens movem de Rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RGU entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barriera a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
10: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Vallpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
11: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert, tres mesos abans de que es beneixi el temple.
10: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Molina, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
12: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I l'altre, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassada aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puig d'Ullés, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinoart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
14: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
13: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic, el Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
15: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
16: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
15: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
17: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
15: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa Tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
18: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
19: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius. Trobarem els tres trams com cada any. I el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
18: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa, esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. A la Lliga F aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
2: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final, no ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
21: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però s'obre il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
22: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
21: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un Penya-Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
23: És un partit, tu guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
21: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat, i un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport, ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià, 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els organes no van donar cap opció al Penyiscola, tot i que arriba al descans amb un empat a un. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
24: La xarxa de comunicació local.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat internament en règim tancat aquest dissabte per al menor de 17 anys detingut divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva, el 12 de setembre al migdia. La víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de l'urbanització d'Aigua Viva del parc del municipi, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. El dimecres següent, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament per mostrar el rebuig dels fets. Fins i tot l'alcalde Jordi Camps va llegir un manifest en què reclamava justícia. I el govern declararà com a projecte estratègic el futur hospital de Terres de l'Ebre en el Consell Executiu d'aquest dimarts. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que al final de juny ho avancés el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Pané ha remarcat que la declaració d'interès permetrà simplificar els procediments urbanístics de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir aquest nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus Abrenc de la Universitat Rovira i Virgili. I també per part del govern, els seus consellers recorren aquest cap de setmana diversos punts del territori per fer balanç de la meitat del mandat. En aquests actes s'han anunciat diverses propostes com un pla per renovar les marquesines d'autobús a tota Catalunya, o una línia d'ajuts de 4,9 milions d'euros per a la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodal contagiosa. També s'ha demanat als partits que assumin forces per poder tirar endavant el nou model de finançament, o s'ha defensat l'esforç que es fa per ampliar places d'ofertes de català i garantir els drets lingüístics. I canviant de tema, el jutjat estima el recurs contenciós de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, i anul·la la sanció de 10.000 euros que se li va interposar a la Generalitat per les seves declaracions a 8 TV sobre l'immigració. Aquesta sentència conclou que no s'han acreditat que les paraules d'Oriols generessin una discriminació. Aquesta informació l'ha anunciat la formació en la convenció municipalista que s'ha celebrat avui a Ripoll. Per la seva banda, Oriols ha anunciat que el partit també compta ja amb una cinquantena de candidats municipals i espera tenir de blau Catalunya. I també en política, el secretari de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en la sèrie de la seva pugna política. I pel que fa a la cultura, la senyora llibre en català escalfa motors en una edició més gran de la seva història. En aquesta 44a edició que es va inaugurar ahir, s'allargarà fins al 23 de setembre i el passeig Lluís Companys de Barcelona tindrà totes les parades sota el lema molt per veure i molt per llegir. Aquest ocuparà 9.000 metres quadrats i tindrà 33 expositors, 98 casetes i més de 252 segells editorials. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: La màquina del ritme.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per aquest dissabte en relació amb la mort d'un menor de 15 anys a part del Vallès o de Barcelona el 2 de juliol. Ha estat la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'atenció ha ocorregut després que la policia catalana arrestés el mateix jove anteriorment aquest dissabte de matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el desmantellament d'un grup criminal violent al mateix municipi el mes de gener i per un incident amb armes de foc ocorregut al maig també a l'Hospitalet sense víctimes. I un testimoni ha certificat que Jonathan Mandic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare Isaac Andic, que va ser a Quito, a l'Equador, al març del 2025, i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Segons ha comentat la CN i fonts fugítiques, es tracta d'un home que va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que Andic li va dir que li havien substituït el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou. A més, segons informació portada pels Mossos i recollida pel Departament de Ciberseguretat de Mango, Jonathan Andic es va canviar de mòbil en 4 ocasions durant el 2021 amb freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció. I el nou centre d'INFBC Pirineus de la Seu d'Urgell preu està enllestit el pròxim mes de juliol perquè de cara al 2027-2028 la comunitat universitària hi pugui estrenar les instal·lacions. Segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Albre, durant la seva visita a les construccions de l'equipament, els treballs avancen a bon ritme previst per convertir aquest edifici en una seu definitiva per cursar els estudis d'Aero de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport espaciats en muntanya i riu. I també en educació, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien que el govern assoleixi els compromisos del 6% del PIB en inversió en educació. Ara aquestes assemblees han de passar per les territorials que han d'avalar el pla de protestes i que es podrien concretar a la pròxima reunió d'aquesta assemblea a finals d'octubre. I també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que ha donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aportin informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Durant aquesta sessió de dijous, dues intèrprets de català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i INC. Aquest requeriment té com a objectiu investigar per què el servei no s'ajusta a les condicions contractades. I pel que fa a cultura, la Setmana del Llibre escalfa motors en l'edició més gran de la seva història. Aquesta va començar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A la vez con la mau que es un escándalo, llamar punk y ya es poco no te bando.

0: 10. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. L'escola Bressol Araona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat fonts municipals, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha tancat el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta d'Emergència de Salut Pública seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent el tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que no confia en el govern, tal com explica Cinta Díaz, membre de l'Assemblea.
2: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
1: Ara aquestes assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió a finals d'octubre. I les dues bandes del municipi valencià de Carlet a la Ribera Alta participaran en la batalla musical aquesta nit en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Organitzada per la banda Unió Musical de la Ciutat, la batalla de bandes reunirà 200 músics amb el Paso Doble d'en Perito Roca com a protagonista. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: I és que Carlet, un poble de la Ribera Alta de 15.000 habitants, va néixer en Perito Roca. Era la nena amiga de la filla del mestre Jaume Teixidor, a qui li va dedicar el pas doble que s'ha convertit en himne no oficial de Santa Tecla. Les dues bandes del municipi valencià, la Societat Unió Musical de Carlet i l'Agrupació Musical Artística de Carlet, són les convidades enguany. L'organitzadora, la banda Unió Musical de Tarragona, l'actuació serà a les 11 de la nit a la plaça Corsini i Van Ramon Martínez, president de la Societat Musical de Carlet.
4: Porta aquesta idea de fer festa, de fer música, de fer convivència, de fer comboi, que es diu per així, i res, si té que guanyar una, que guanya.
3: Les bandes se situaran en els dos extrems a la plaça Corsini i interpretaran temes alternativament amb el públic al mig valorant les actuacions.
1: El nou centre d'Inèpires de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el pròxim mes de juliol de cara al pròxim curs 2027-2028 perquè la comunitat universitària el pugui estrenar a les instal·lacions, segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer, el millor programa de rock and roll de Ràdio Cardedeu, que aproximadament cada dues setmanes us presenten els impresentables David Sonic i Rafa Reducer, els dos superdos disposats a passar una hora i mitja amb vosaltres, escoltant el millor rock and roll de la graella radiofònica. Avui, acompanyats d'Arita i de Loren. Falta el Jordi per compromisos familiars. Jordi Storm, des d'aquí una forta abraçada a ella, Xavi, i a la Tamara, clar que sí. Us trobem a faltar, Jordi. Doncs bé, dit això, comencem. Loren, te l'he presentat ja. És que vale? Doncs bé, sense més dilació, comencem amb The Hornets, banda italiana de garatge i rock and roll fundada el setembre de 2016 a la localitat de Capri, a Modena. La banda està liderada pels germans Steve i Medusa. Va néixer originalment de la passió comuna de tres joves veïns per les motocicletes i els cotxes antics. Combina l'energia crua de l'underground, melodies d'estil glam rock i l'autenticitat del garatge rock de la vella escola. Anem amb un single molt resultant que van treure l'agost de 2024 i que porta el títol de Gimme Gimme Rockaway. Bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.
1: Bona tarda!

Continuem aquí al Sonic Reducers de Radio Cardedeu amb els Fruit Tones, que són un trio de Manchester totalment indefinible, però que aposta per combinar diferents sons retro que es poden definir com a simple i plenament rock and roll, en el seu sentit més ampli. No és difícil, per tant, veure associat el seu nom al de bandes tan dispars com New York Dolls, Rolling Stones, Buddy Holly, Black Lips o Southern Culture on the Skids. I el seu disc Easy Pillars demostra el perquè d'aquestes referències. Anem a sentir d'aquest disc el tema titular Ride the Fire, Fruit Tones. Vinga.

0: Molt bé, seguim amb Askvader, és una paraula sueca que es tradueix com a tormenta elèctrica. Un nom que ja és tota una carta de presentació per aquest quartet suec de Göteborg format el 2018. Es defineixen de la següent manera. Askvader fa trons i llampecs a través de la música. Combinen equilibradament el so de l'escena rock escandinava dels 90, barrejat amb riffs fumejants, xupats amb licks de blues i tornades enganxoses, juntament amb un ritme de baix i bateria de martell i unes elaborades harmonies vocals. Toma allà. Van debutar el 2018 amb l'EP Quick Fixes, el que va seguir el 2020 el seu primer llarga durada, homònim. El 2022 publiquen el seu segon LP, Phoenix. L'LP Electric Tide de 2023 completa la seva discografia. Doncs bé, del seu LP últim escoltarem el tema Old Friend, Askvader.
1: Oh, fire!

0: ¡No me jodas! ¿Pero qué porquería has hecho con su toalla, hombre?
1: ¿Me he secado las manos?
0: Te viste lavártelas primero.
1: ¡Tú me has visto lavármelas!
0: ¡Te he visto mojártelas!
1: No, lavármelas, pero esta mierda no sale. Con otro jabón tal vez hubiese ido mejor.
0: He utilizado el mismo jabón que tú. He terminado y mi toalla no parece una puta compresa.
2: Nico Bones, amb motiu de la publicació de l'LP Sweet Heartbreak del 2025, que va generar molt bones sensacions, sobretot corroborades amb la, pel que sembla, excel·lent gira que es va marcar pel nostre país. En aquesta ocasió, l'energia i les vibres sòniques venen a través del rock and roll gypsy i el vintage rock. És tangible i palpable des del primer segon que aquests angelins han virat el timó clarament cap al rock and roll clàssic, deixant la brutícia del Sunset Strip de les seves dues anteriors obres. Anem a sentir d'aquest últim àlbum el tema titulat Judy, Nico Bones.
3: Nico!
4: Nico!

Molt bé, doncs jo quasi per casualitat empalmaré tres bandes australianes. Començo amb The Strip, que és una banda d'action rock i punk rock originària de l'escena underground de Melbourne. El quartet destaca pel seu estil cru, directe i del voltatge, liderat per la carismàtica guitarrista i vocalista Beck Taylor. The Strip van debutar el 2022 amb Ain't No Crime to Rock and Roll i consoliden la seva proposta el 2026 amb el seu segon treball, Life Imitates Art, amb un so cru i intens que fusiona el garatge rock, punk i el clàssic high energy rock and roll australià. No us perdeu la portada del disc, que és una recreació redneck punk del naixement de Venus de Botticelli. Anem a escoltar un dels temes d'aquest nou àlbum. Això es diu So Long, The Strip.

Anem amb The Velveters, que és una banda de rock nord-americana procedent de Boulder, Colorado. Han estat teloners de Guns N' Roses, Smashing Pumpkins, Greta Van Fleet, i han realitzat gires amb The Black Keys. La banda destaca per la seva configuració poc convencional, amb dos bateries que toquen simultàniament, així com la

seva, per la seva associació amb el productor Dan Auerbach de Los Black Keys. Lo sé, és un rock moderniqui, que dirien ara, que no està gens malament, això va a gustos, i no sé, han sortit ara fa poc. Anem a sentir del seu A Million Knife de l'any passat, el tema titulat See Your Face, de Velveteers. Vamos pa allá.

The Hawkins és una banda sueca de rock and roll originària d'Arboga. Destaquen pel seu so enèrgic que barreja rock, punk i melodies contagioses amb un toc irònic. L'agrupació ha captat l'atenció de la crítica musical i compta amb diverses gires internacionals. L'LP conceptual Aftermath del 2021 explora les 5 etapes del duel després d'una ruptura. Diverses publicacions musicals han elogiat el seu so, influenciats per bandes com Queen o The Darkness. Anem a sentir aquest disc, el tema titulat Third Court Killer, de Hawkins.

Molt bé, jo tanco la meva trilogia Aussie, australiana, amb Amel and the Sniffers, popular banda australiana de pop-rock amb seu a Melbourne, liderada per la incansable vocalista Amy Taylor, tot un animal escènic, i amb els seus companys amb pinta de rednecks australians. Comfort to Me va ser el seu segon àlbum d'estudi, llançat oficialment el 10 de setembre de 2021 a través del segell discogràfic Rose Train Records, amb el seu caràcter punk desenfadat i rabiós. Anem a escoltar un dels temes que el conformen, que mira, li volia dedicar a l'Arita. Això es diu Choices, Amel and the Sniffers.

Anem ara amb una altra banda de Melbourne, ara amb els Cosmic Psychos, que han configurat un àlbum conceptual de 12, el dotzer de la seva carrera, al voltant de la cervesa. Més xulos que un buit. Punt rock noise, espès, saturat, fregant el stoner en molts moments, alcoholitzat, fins a dir prou, i molts atributs cafres són els que se m'acudeixen per definir temes tan catxondos, al mateix temps que hostils en la seva execució, com aquest Grunge DF, que és el tema que sentirem ara mateix. Cosmic Psychos. Uuuh!

Molt bé, seguim. A l'octubre de 2025, després de 6 anys de trajectòria, Againsters anunciava la seva separació. Es tracta d'una banda de punk rock catalana amb membres veterans de l'escena local que han passat per bandes com Monstros, Subterranean Kids, E150 o Budellam. Els seus 4 membres eren la vocalista Maki, Pitch a la bateria, el doctor Tonyín a la guitarra i el gran oncle Garrot al baix. Es van presentar el 2020 amb l'EP de Breakfast, el que va seguir a llarga durada Swiss with Weekends a final de 2021 i el desembre de 2024 el seu EP pòstum Toys. Avui els recordarem amb un tema del seu disc Swiss with Weekend, aquest Super Sticky Boy, Againsters.

Molt bé, inaugurem el moment cover amb una versió que la banda estatunidenca Wenches va incloure al seu àlbum Effin' Gnarly, publicat el 2021. Es tracta d'una cover de la cançó What's Next to the Moon, inclòs originalment a un dels àlbums més reivindicables dels AC/DC, el Power Age, publicat el 1978 en la gloriosa època de Bon Scott. Anem a escoltar-lo. What's the Next to the Moon, Wenches.

We Will Fall és un disc d'artistes molt reconeguts on fan un homenatge a la iguana, a Iggy Pop, l'home que a finals dels anys 60 li va donar el puntapeu inicial al que més endavant es transformaria en el punk rock. En aquest tribut destaca la participació d'il·lustres músics com John Jett, Misfits, Joe Ramone o Red Hot Chili Peppers. En total són 20 artistes que van voler fer-se presents per interpretar alguns dels temes que els van inspirar en els seus començaments. Anem a gaudir amb la que fan dels Hollywood d'aquest TBI. Hollywood! Uuuh!

Molt bé, finiquitat el moment cover. Seguim amb una mica de rock and roll, bailongo i contagiós gràcies a The Boogeyman Incorporation, una banda procedent de Noruega que porten actiu des de 1991. Des de llavors han estat fent discos i tocant arreu del seu país. Van començar com una banda de blues i rhythm and blues purista, però amb els anys han evolucionat per a convertir-se en una banda de rock and roll de perfil més dur, com tipus Stone, Faces, Free o Black Crowes. Entre les seves influències també trobem el rockabilly i el country, resultant, doncs, una banda de lo més eclèctica, tot i que la seva base sempre ha sigut el blues. El juliol de 2012 van publicar el disc Rocket Surgery, el seu 8è disc. Ignoro si en continuen en actiu. Anem a escoltar un tema irresistible, com deia al principi, dels Boogeyman Incorporated, que... que diu aquí, ballen una mica d'allà on escolten la Sony Reducera. Això es diu com el disc que dona títol, Rocket Surgery de Boogeyman Incorporated. Ué!

Sin for Sin és un jove quartet de Baltimore que intenta recuperar la gloriosa època de les Lacey amb grans composicions i melodies enganxoses. Aquesta banda ha estat tolonera d'Elia Guns, Faster Pussycat de Las Vegas, Crank County Daredevils, Bantango, Lecha i Borden, entre d'altres, fent servir l'experiència que tenen per assegurar-se que aquest LP sigui de gran qualitat. I sembla ser que encara estan en actiu. Del seu primer i últim disc, Seven Deadly, sentirem el tema titulat Fat, Hot, Slazy, Sin for Sin.

Ha arribat l'hora de gaudir amb el debut en llarga durada dels meus adorats Death Devils. Els valencians han compartit escenari amb moltes estrelles, de Nomas, Nashville Pussy, Turbo Negro, GBH o Dictators, entre moltes, moltes bandes més. I també van obrir la gira per Espanya per als suecs de Baboon Show, per segona vegada, i ara treuen un disc empoderat i incendiari amb la col·lecció, amb una col·lecció de cançons molt potent, així que anem a sentir aquest nou treball, el tema titulat Getaway, Death Devils. Apa, ja.

Wow, otra lliga buena. Continuem amb The Compulsions, que és una banda de Nova York fundada per Rob Carlyle, que ha comptat amb la seva formació amb grans músics que li han donat gran prestigi crític a la banda. Parlem de gent com Sammy Jaffa, ex-Hanoi Rocks, New York Dolls, el guitarrista Richard Fortus, el bateria Frank Ferrer, que el seu dia va militar a Guns N' Roses, entre d'altres. El seu estil és un rock and roll clàssic amb tot tipus d'influències, de les que podríem destacar Rolling Stones, Aerosmith, AC/DC, New York Dolls, The Faces o Humble Pie, toma ja. Reivindicats per artistes tan diversos com Alice Cooper, Beck, Oasis o Metallica. La seva discografia compta amb un gravat de pes i tres llarga durades. Beat the Devil, de 2011, Dirty Fun, de 2014 i Ferocious, de 2020. Anem a escoltar un tema inclòs dins del disc Dirty Fun. Hellbound Babies, The Compulsions. Yeah!

0: Bueno, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. Avui li hem fotut canya. Quasi, no! Quasi 20 minuts abans. Han sigut temes...
1: Quina vergonya!
0: Temes... No, un quart d'horeta o així. Temes curts, contundents, bon rock and roll, que han entrat així de puta mare, especial Austràlia, però hi ha hagut una mica de tot i per tots els gustos. Doncs això, moltes gràcies aquí al nostre estimat públic, Arita, Loren... també una abraçada als que no estan. Jordi, una abraçada molt forta. Sí. T'estimem i esperem que estiguis aquí de tornada aviat. I bueno, ens veiem en un parell de setmanes. I Rafa, si us plau, acomiada.
2: S'acomiadem amb un clàssic, com és el Who Will Save Rock and Roll de Dictators. I li vull dedicar a Ross de Vos, que va morir fa no gaire, farà, bueno, aquest mes.
0: Sí.
2: Y pues sí, la verdad. Sí que ven fe la broma de Manowar, ¿no? Y Bertín Osborne. Ahora me recuerdo.
0: Bueno, guitarra es que sé guitarra de Dictators y de Manowar.
2: Sí, de Manowar, claro.
0: Y sé familiar.
2: Qué grande, Ross de Vos.
0: Aquí reivindicamos.
2: Es veiem al infern. Doncs ens acomiadem i res, fins aquí en principi un parell de setmanes, potser.
0: Sí, claro.
2: Ja informarem. Doncs passi-ho bé i ens veiem.
0: Pues vinga, todos a corear este pedazo de tema. Who will save rock and roll?

0: Veus del passat.
1: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a engeny militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
2: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
1: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Gin-Jaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
3: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... La meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
1: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
4: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
1: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
2: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
1: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
0: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
5: I es van començar a sortir inclús els avions, però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
0: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
5: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
0: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
5: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, Mentre estiguis vida i coneixement te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeigs. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
0: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo,
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Ion Lasbui. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable del compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, continuem a l'enjoc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Estàvem parlant de la Lliga F, havíem escoltat ja les valoracions de Sara Monforte i de la vigolejadora Paula Gutiérrez després del gran triomf de l'Espanyol 5-1 davant del Madrid Club de Futbol. Primera victòria de l'Espanyol en aquesta temporada, arriba a la quarta jornada. I aquest migdia també ha jugat el Badalona. Badalona Women ha empatat a 0 davant de la Reial Societat, però és un empat de mèrit, podem dir, perquè ha jugat gran part del partit, més de la meitat del partit, amb una jugadora menys per l'expulsió de Maria Valenzuela. Amb tot, la Badalona Women que continua sumant i de moment ocupa la cinquena plaça de la classificació amb 7 punts. Per tant, després de dos empats, dues victòries, un empat i una derrota, l'equip de Mar Ballester, que es troba ben situat a la classificació. Com ha anat aquest empat sense gols? Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
2: El primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada s'ha celebrat a Palamós i no ha estat gens fàcil competir davant de la Reial Societat. Ha estat un maig que ha començat força igualat, però la situació ha fet un gir per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela, que ha arribat massa tard a una sortida i ha escombrat a una jugadora de la Reial Societat. Era el minut 32 i el tècnic Marc Ballester ha decidit canviar a Elena Julve, una de les millors en atac, per donar entrada a la portera suplent, Txell Font. La guardameta no ha tingut temps ni d'escalfar, però ha estat decisiva en diverses ocasions per evitar el gol de les Churriordin. Al minut 81, el VAR ha entrat en acció per anul·lar un gol de la Reial Societat per fora del joc de Chacón. L'entrenador Marc Ballester ha valorat positivament el partit, tot i l'expulsió.
3: Sí, no era el partit que veníem doncs, esperant, no? abans de començar. Se'ns ha girat tot en el minut 35. Crec que l'equip ha entès perfectament el partit que ens hem trobat a partir de l'expulsió de la Maria. Crec que ens hem organitzat defensivament doncs, perquè la Real Societat és un molt bon equip en pilota. No ens fes el suficient mal, que sabíem que igualment doncs, rebríem. Crec que les accions més clares de la Real Societat és en el minut 90. Llavors em quedo sobretot amb això, amb el sacrifici i el compromís que ha tingut l'equip. Hem parlat del descans, hem dit que evidentment doncs, la prioritat era defensar, era protegir-nos, però que sabíem que podríem fer mal també en accions de transició. Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila, així que crec que l'equip, tot i defensar no, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
1: I després del partit també hem escoltat en aquest cas doncs a Txell Font, la jugadora de la Badalona Women, la portera en aquest cas, que deia això.
4: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem. Sí, al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: I a tot això el Barça ja és líder en solitari perquè, com us explicàvem, l'Espanyol ha golejat el Madrid Club de Futbol, que era l'altre únic equip que havia guanyat tots els partits a banda de les blaugranes, de manera que ara el Barça ja es queda amb 12 punts, 3 més que el Madrid Club de Futbol. Després de la victòria 0-6 contundent del conjunt blaugrana, amb gols a la primera meitat de Graham, de Sidney i de Carolina, i un hat-trick de Clàudia Pina amb un golaç des del mig del camp espectacular, per continuar la seva ratxa golejadora de les darreres temporades. Després del partit, satisfacció de la banda del tècnic blaugrana, Pere Romeu, i d'una de les seves jugadores, Martina Fernández.
5: Sí, partit i escenari difícil, diria jo, un plantejament un pèl diferent al que ens imaginàvem si parlem d'estructura. Sí que és veritat que la temporada passada la Copa de la Reina contra elles també ens van despenjar dues jugadores i això, evidentment, et dificulta, o sigui, et permet una mica de circulació de mig del camp endavant, però, per altra banda, a la mínima pèrdua tenen gent clarament per contraatacar i per córrer. Crec que hem tingut uns minuts d'adaptació perquè era una cosa que no esperàvem i a la que hem modificat una mica l'estructura i hem reconegut que la Sidney era la nostra jugadora lliure si venia al mig del camp. Crec que ho hem atacat molt bé, hem tingut molta situació favorable de gol, crec que la primera part del marcador hauria pogut ser inclús més ampli i me'n vaig content perquè crec que era un partit exigent, un partit complicat en un escenari difícil.
6: Jo crec que hem fet un partit molt seriós, hem trobat solucions a la primera part sobre un plantejament que potser no ens havíem trobat fins ara. hem sigut valentes, hem tingut ganes de jugar a futbol, de xutar, de marcar gols i de seguir en la línia que portem, que és molt bona. El primer era el partit d'avui, però ara hi ha moltíssimes ganes, tenim totes moltes ganes de Champions, de la millor competició, tenim aquí un feeling molt bo i res, pues, animem a l'afició que vingui, que els necessitem a tots i a pels primers 3 punts per seguir amb el títol.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 8:36 minuts i parlem de la segona divisió masculina, 6a jornada, on el Girona jugarà d'aquí una estoneta i el Sabadell demà.
7: Sí, tenim un partit cada un dels dos dies del cap de setmana. El Girona a les 9 en visita al camp del Cádiz. Veurem què hi pot fer avui el Girona a partir de les 9 del vespre, doncs, en aquest camp complicat. I pel que fa al Sabadell, demà rep la visita a les 2 del migdia de l'Oviedo.
1: Doncs el Girona, que jugarà a partir de les 9 després de l'ensopegada l'altre dia a casa, vol recuperar la línia de les victòries davant d'un Cádiz que està a la zona baixa de la classificació, que encara no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 3, n'ha perdut 2, i per tant el Girona que veu que pot ser un rival propici per tornar a sumar de 3. Això sí, el tècnic Quique Álvarez adverteix que no s'han de refiar ni molt menys.
8: Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors està en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació que dius tu d'anar confiats, perquè és un equip que no ha guanyat allà, pues és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat dos i han sigut dos partits molt durs, un vam perdre i un vam guanyar, però els dos patim bastant, i que el que no podem fer és això, hem de intentar fer-los notar que davant tenen un bon equip, que ve a guanyar, que té ambició, que si volen guanyar ho passaran malament, i aquesta és la sensació que han de tenir, no? Fer-los notar a ells pues, la posició en què estan o la situació en què estan, no? Perquè si no ho fem així, jo crec que torno a dir, és el primer pas per poder perdre el partit.
1: Doncs no val refiar-se aquí, que Álvarez, el tècnic del Girona, a partir de les 9 al camp del Cádiz, i a les 2 el Sabadell rebrà l'Oviedo demà diumenge, després de la primera derrota l'altre dia al camp del Mallorca, on l'equip segurament va fer el pitjor partit de la temporada. Un Sabadell que ara mateix es troba, malgrat tot, ubicat en una situació còmoda, 12 a la classificació amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats i una única derrota. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, Ángel Baena, jugador.
9: Hem de viure cada minut del partit amb responsabilitat, de voler donar el millor de nosaltres, de voler donar-li a l'equip tot el que un té, perquè no ens podem permetre baixar ni un 1%, i necessitem la millor versió de tothom, de la nostra afició, dels nostres futbolistes, com a cos tècnic, però ve un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb una plantilla molt important, que està sent hipercompetitiu, y el repta es mayúscul.
10: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba, la gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda que hay en muy pocos momentos está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8:39 minuts, vinga, recuperem també les categories femenines. Parlem de la primera i de la segona federació femenina. La primera femenina, només tenim un equip, el Barça Atlètic, que juga demà.
7: Exacte, només hi ha el Barça Atlètic com a representant català i s'enfronta a un altre filial, el de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid B serà un partit que començarà a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic de Madrid B.
1: Després de l'empat, potser inesperat a casa de la primera jornada, el Barça B, que buscarà la primera victòria de la temporada. I a la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, tenim ara mateix un partit en joc i abans ha golejat la EM.
7: Sí, tenim precisament un duel català que enfronta Europa i una Santa Adrià. Ara mateix està guanyant a l'Europa per 3-1. Ara mateix ja el partit a la segona part, el tram final de fet de partit. L'altre duel en presència catalana del dia d'avui entre la EM i el Múrcia, doncs l'han portat la EM per golejar de 4-0.
1: Doncs Si això acabés així, en l'Europa on a Sant Adrià serien els tres primers punts de l'Europa, perquè recordem, a la primera jornada havia guanyat 2-0, però aquest divendres, ahir divendres, coneixíem que li han tret aquells tres punts contra el Sant Pere per alineació indeguda de Martina Rojo, que havia estat doncs, expulsada en l'últim partit de l'any passat del playoff jugant amb l'Ona Sant Adrià i va jugar en aquest partit. Per tant, alineació indeguda, li han tret els tres punts a l'Europa i, per tant, ara mateix estaria amb 0 punts. Si acaba guanyant l'Ona Sant Adrià, sumaria, per tant, els tres primers de manera efectiva i l'Ona Sant Adrià perdria el primer partit, havia guanyat els dos primers. Això afavoriria l'AEM, que, com dèiem, ha guanyat 4-0 al Murcia Promises, suma 7 punts i a aquesta hora, de moment, seria líder al conjunt lleidatà. Després del partit, a la transmissió que ha fet de Lleida Televisió i que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat les valoracions de la jugadora Elena Sánchez i també del tècnic Samu Luna.
11: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar el més aviat possible i porteria a 0. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a 0, que també és molt important, i a seguir treballant.
12: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los tres puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs així estan les coses a la segona federació femenina, on demà diumenge també tindrem partits de dos equips catalans més.
7: Sí, perquè són cinc en total en aquesta segona federació femenina, equips catalans. Doncs ens falta el filial del Barça, bé, el filial del Barça C, en aquest cas s'enfrontarà al Saragossa a partir de 1:15 del migdia, i el filial de l'Espanyola, l'Espanyola B, s'enfronta al Sant Pere a partir de 4:00 PM. Els dos juguen com a locals.
0: En joc.
1: Vinga, i a les 8:42 parlem de la primera federació masculina, grup segon, quarta jornada, on avui l'Europa ha patit una derrota molt cruel.
7: Sí, perquè estava dominant l'Europa davant del Múrcia, el 89 li ha empatat el partit al Múrcia, i al minut 100 de penal ha acabat guanyant el Múrcia per 2-1, per tant, una derrota d'aquelles que acaben fent mal. Demà serà el torn del Nàstic, jugarà a partir de 12:00 PM al camp de l'Alcorcón, i l'altre català, en són tres en aquesta primera federació, el Sant Andreu, jugarà el dia 23 a 9:00 PM davant del Reial Madrid a Castilla, al camp del Sant Andreu.
1: Doncs segon partit consecutiu que l'Europa acaba perdent en temps afegit, ja li va passar la setmana passada davant de l'Hèrcules, i avui encara més cruel perquè, com ens deia l'Anna, al minut 89 estava guanyant 0-1 a Múrcia amb goles de Víctor Morales a la primera meitat, fent un partit molt defensiu, molt pràctic, però també amb molta polèmica arbitral, perquè a la primera meitat el Múrcia ha reclamat un penal i una expulsió del porter Nil Ruiz, que doncs, ha estat invalidada per un fora de joc previ, que no era, i en l'última jugada del partit un penal inexistent, de fet la pilota no estava encara en joc, era en la sortida d'un corna. Doncs ha acabat donant els 3 punts al Múrcia i ha deixat a l'Europa amb un pam de nas, un punt de 12, i doncs el conjunt europeista cada moment està en zona de descens. L'autor del gol d'avui, del golaç, Víctor Morales, que ens deia això ara fa uns minutets.
13: El partit crec que l'hem combatit superbé, sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit, a més crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar, en aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
1: Doncs de moment derrota de l'Europa i demà el Nàstic que juga al camp de l'Alcorcón, un camp molt complicat, un dels teòrics favorits està a la zona alta, tot i que no ha començat bé la Lliga, encara no ha guanyat, ha empatat els 3 partits que ha disputat l'equip madrileny, i un Nàstic que de fet si guanyés demà seria co-líder, perquè el Villarreal B acaba d'empatar 2-2 davant de l'Antequera, mira que guanyava 2-0, però l'Eran ha acabat empatant, i per tant si demà el Nàstic guanya atraparia el conjunt o el filial groguet al capdamunt de la classificació. El tècnic de la Nàstic, Xisco Campos, que reflexiona sobre les coses a millorar del seu equip.
14: Igual que la situació d'intentar millorar casa en pilota, crec que Cartagena mos van morir a tres quarts. A tres quarts era situació d'amenaçar clara nostra. Perdíem pilota i mos amenaçaven, perquè mos agafaven oberts. És un equip que... possiblement igual que el Corcón, que té jugadors individualitats que amb espais te poden fer mal, i a partir d'aquí un poc aquesta ha de ser la millora i l'equilibri que cercam, és a dir, ser un equip equilibrat tant en els moments sense pilota com en els moments amb pilota, i la millora ha d'anar un poc cap aquí i saber que no sempre podem fer el que nosaltres vulguem, però sí que hem d'intentar diguéssim, generar situacions, sobretot més situacions en pilota i a tres quarts ser més eficaços.
1: I 46, baixem una categoria, parlem de la segona federació masculina. Al grup segon tenim aquest any els catalans, i a la tercera jornada, de moment, aquesta tarda no ha anat gens bé per als nostres representants.
7: Sí, només han jugat dos equips i els dos han acabat perdent el seu partit. L'Espanyol B ha cedit al camp del Penyesport per 2-1, i l'Olot, que estava empatant amb l'Utebo, doncs finalment acaba perdent per 1-2, per tant, doble derrota catalana aquesta tarda.
1: Doncs l'Espanyol B, que encaixa la primera derrota de la temporada, recordem, era un dels co-líders, Espanyol B i Manresa, a banda de l'Osasuna B, eren els tres únics equips que havien guanyat els dos primers partits. L'Espanyol B, que cedeix el seu primer partit d'aquesta temporada, i de la seva banda l'Olot també perd per primera vegada. Havia empatat un partit, n'havia guanyat un altre. Per tant, l'Olot ara novè a la classificació amb 4 punts. L'Espanyol B, de moment, continua co-líder amb 6, però demanda jugar Osasuna B i Manresa. De fet, aquests són els partits dels equips catalans demà diumenge.
7: Doncs a partir de les 5 de la tarda, Arnedo Terrassa, també a les 5, el Girona ve en visita al camp del Logroñés, a 5:45 el Barça Atlètic visita el camp del Barbastre, el Manresa a les 6 juga al camp del Tudelano, i el Reus a partir de les 7 de la tarda rebrà la visita del Nájera.
1: Doncs a les 5 el Terrassa que visita l'Arnedo, un equip que ha perdut els dos primers partits, un Terrassa que de moment està invicta, una victòria, un empat, i doncs que vol continuar sumant, si pot ser de 3. Oriol Alsina és el seu tècnic, Álvaro Pacheco, jugador.
15: Bé, és un equip que serà complicat, que competeix molt bé, que és molt guanyador de gols, que treballa molt bé les segones jugades, i el seu camp és un camp a l'antisíntesi del nostre camp, no? És un camp doncs més petit, amb de gespa natural, una gespa natural que no acaba d'estar del tot bé, perquè hi ha hagut puges i perquè van jugar amb sotmatges ara el cap de setmana passat, i sabem que ens haurem d'adaptar, però és que al final, o sigui, aquesta lliga, cada partit que juguis a fora és un rival diferent, un camp diferent, i has de saber els nostres futbolistes adaptar-se a cada situació, i això és de ser com professional, saber-ho fer.
16: Bueno, pero con muchas ganas, con esperar traer el más 3 a casa. La verdad, un viaje largo, otro, llevamos muchos ya en poco tiempo, y la verdad es que con muchas ganas y ilusión. Tenemos la exigencia de ganar, así que eso intentaremos hacer. Pues la verdad es que lo valoramos muy bien. Al final, mantener la portería a cero te asegura un punto, eso está seguro ya. Y en este caso, en Copa Federación, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto Marcos como yo. Pero bueno, al final es un trabajo colectivo, como tú dices, de estar bien defensivamente, concentrado durante todo el partido, no cometer errores. Al final, ser un equipo fuerte atrás te da muchas cosas.
1: I també a les 5, a banda d'aquest Arnedo Terrassa, Logroñés, Girona B, un Girona B que buscarà la segona victòria de la temporada. Un dels seus jugadors, dels nouvinguts, és Darío Frey.
17: Bien, muy contento. Tanto con cuerpo técnico como los compañeros me han acogido de una forma increíble, y nada, espero seguir así, pero muy contento con todos. Bueno, sabemos que es un rival duro, que en casa van a poner las cosas difíciles. Tienen un campo complicado y nada, intentaremos ir allí, sacar los 3 puntos y traerlos para casa.
1: I a 6:15 el Barça Atlètic visita el Barbastre. Julià Noveletti, tècnic del filial blaugrana.
18: A pesar de habermos empatado el último partido, el equipo jugó bien. Mostró todo lo que hemos hecho hasta ahora, como modelo de juego, como intensidad con y sin balón. Ha sido una lástima no haber ganado. El tema que es una de las cosas más difíciles en este deporte es mantener el alto nivel, mantener la regularidad de todo esto, que es donde hemos trabajado esta semana para llegar con aún más confianza para otro partido fuera de casa. Es decir, hay que seguir con esta confianza en lo que hacemos. Han sido 2 jornadas donde hemos jugado muy bien esas 2 jornadas y hay que intentar mantener esto.
1: I a 3ª divisió, grup 5è, 3ª jornada, amb uns quants partits avui dissabte.
7: Sí, tenim uns quants partits d'aquesta jornada en marxa. De fet, en tenim un en joc, que és el Cornellà Hospitalet amb empat a 0, i un altre, que és el Martinenc Europa B, amb empat a 3 al marcador. Ara mateix, 2 ja definitius. El Vilanova Peralada, que ha acabat amb empat a 1, i el Tona Pobla de Mafumet, que ha acabat amb victòria de la Pobla de Mafumet per 1 a 3. Aquests són els 4 partits que s'han disputat aquesta tarda.
1: Els hem viscut els 2, el del Tona i el del Vilanova, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Tona, Pobla, Ràdio Vic, Pep Portet.
19: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut aquesta tarda a casa davant la Pobla Mafumet per 1 a 3. Resultat que no fa justícia a la superioritat que ha mostrat el conjunt local, que ha topat amb l'encert dels tarragonins. Els tonencs han sortit molt endollats i han tancat el filial del Nàstic a la seva àrea des del principi, amb arribades constants però rematades sense punteria. Els Taxi del Bizuete han trobat el premi a la insistència als 24 minuts, amb un gol de Toni Cao a centrada de Palomeque. El gol feia justícia a un conjunt groc i vermell que no ha afluixat, però qui perdona ho paga, i la Pobla en la primera arribada ha empatat. Al minut 35, Nico Aguzzi ha rebut a la frontal, s'ha regirat i ha enviat un potent xut a l'escaire de la porteria d'Aroca. Només 5 minuts més tard hi ha hagut la jugada que ha marcat el partit. L'àrbitre ha expulsat en vermella directa el tonenc Palomeque per una entrada al mig del camp, targeta molt protestada pels locals. Tot i la inferioritat, el Tona ha continuat portant el pes del partit, però Aguzzi ha tornat a castigar amb l'1-2 després d'aprofitar un refús del pal a rematada de Sogor. El Tona ho ha intentat i ha disposat de boníssimes ocasions a peus de Xema i sobretot Roger Bernils, que espectacularment ha tret el porter Juan Carlos. Els locals també han demanat penal en una caiguda de Dan Coll a l'interior de l'àrea en una jugada on li han obert el cap, però l'àrbitre no ha xiulat res. Ja en l'afegit i amb el Tona abocat a l'atac, una errada en una sessió, el porter ha deixat 2 jugadors visitant sols contra el porter i l'extonenc Joan Martínez ha anotat l'1-3 definitiu. Dan Coll, capità del Tona, lamentava la duresa de la derrota i no volia posar en l'arbitratge el motiu d'aquesta ensopegada.
20: Bueno, m'agradaria veure les estadístiques. Crec que hem jugat tota una part, més d'una part en 10. Podem tingut, no sé si hem xutat 30 vegades, ells han xutat 3 cops i hem perdut 2 a 3. Al final és futbol, aquestes coses passen, i amb l'1 a 0 semblava que havia un partit que la primera part era per anar 3 a 0. Primer xut, cop que arriben a l'àrea ens fan gol, és futbol. Si no mates el partit, amb una jugada es pot capgirar tot. Tot i així em quedo amb que la segona part, crec que per estar tota la segona part en 10 ens han arribat una vegada i ens han marcat un gol i les hem tingut, bueno, hem estat, crec, tota la segona part que semblava que fossin ells els que estiguessin en 10. Bueno, no, jo crec que l'àrbit estava molt a prop, ens ha dit que és claríssim, que en vídeo es veu clar. Jo, sincerament, estic corrent enrere, m'enganxa quasi d'esquena, no ho veig bé, em dóna la sensació que el rasca, però sí que és veritat que va a dalt. Llavors, si ell ho ha vist clar i està a prop, jo confio en la seva paraula i crec que, òbviament, vull dir, ho ha fet el millor que ha sabut i segurament era vermell.
19: Amb aquest resultat, el Tona es queda amb 3 punts i continua sense guanyar a casa. I la Pobla suma 6 punts i el primer triomf com a visitant.
1: I després de veure el Tona Pobla de Mafumet, també hem gaudit d'aquest 1-1 entre Vilanova i Peralada. Canal Blau, Xavi Fernández.
21: Empat segurament just i que manté les ratxes de Peralada i Club de Futbol Vilanova. El Vilanova, després de 3 jornades, segueix invicta, una victòria, 2 empats. El Peralada, per la seva banda, 2 punts de 9 possibles. Un partit on els altempordanesos han sortit a voler ser protagonistes, a robar-li la pilota i a sentir-se més còmodes que el Vilanova sobre el terreny de joc. Tot això sí, sense que hi hagués ocasions clares de gol, ni pels uns ni pels altres. Ben entrada la primera meitat ja, però el Club de Futbol Vilanova ha recuperat la batuta i ha començat a sotmetre el Peralada. Ocasions encara faltaven per veure. La mitja part ha fet que els vilanovins encara premessin més l'accelerador i a partir d'aquí sí han acabat arribant les primeres aproximacions a porta, fins que en una gran recuperació al mig del camp de Josep Senyer la pilota li ha arribat a Marroquet, que davant del porter ha cedit a la dreta perquè Àlex Frutos avancés al Club de Futbol Vilanova, minut 56, 1-0. Semblava que el Vilanova tenia el partit on el volia, el Peralada ha volgut tornar-li a robar la pilota, però el partit ha començat a descontrolar-se per part dels vilanovins quan Raül Ronda ha estat expulsat al veure una clara segona targeta groga. Això ha fet que el Peralada monopolitzés la pilota, que comencés a bombardejar l'àrea del Vilanova. Allà s'han fet gegants, Pol Castell, Eloi Martínez i el porter Àlex Sanz, però també és veritat que Àlex Marçal ha començat a treure bateria ofensiva i centímetres amb Kivili, mantenint Nuja o fent saltar Genís Pinar. Ha tingut el 2-0 el Vilanova, que podria haver sentenciat el partit, amb un gran xut d'Hugo García, que ha tocat amb el braç Joel i que ha acabat picant el travesser. El rebot fins i tot li ha caigut a Pol Sánchez i una altra vegada Joel Ruiz ha acabat evitant el 2-0, i quan ja semblava que el més difícil havia passat, una acció al minut 93, la caçada Kivili al primer pal amb un xut rapidíssim que ha sorprès Àlex Sanz i que ha acabat convertint-se en l'1-1 final. Ens estan acostumant Peralada i Vilanova a finals d'autèntic infart. Recordem que l'última visita dels altempordanesos a l'Alumnes Obrers va acabar amb remuntada èpica, però del Vilanova, que al minut 91 perdia 0-1 i va acabar remuntant i guanyant 2-1 aquell partit. Avui, però, el futbol li ha acabat caient cara al Peralada amb aquest gol a última hora de Kivili, que li dona un bon punt.
1: Doncs bon punt per Vilanova i per l'Ada. Demà diumenge, resta de la jornada tercera.
7: A les 12, Sant Cristòbal, Sant Joan, Atlètic Montcada, Muntanyesa, Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, a l'escala 2:15, Vilassar de Mar, Badalona, i a les 7, Atlètic Lleida, Mollerussa.
1: Doncs així estan les coses. No marxeu, perquè encara hem de parlar de Lliga Elit, hem de repassar també cròniques d'alguns partits que han acabat ara al vespre, i hem de parlar encara de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins, de moltes coses aquí a l'Enjoc. Ara ens aturem, 3 minuts de notícies, i a les 9:03 tornem amb més esport aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de l'infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: En Joc, el programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, marxem de ronda.

0: sobretot a aquesta hora de la nit. Bàsquet, semifinal de la Supercopa ACB, que fa el Barça?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Ja és el segon quart, aquesta de semifinal, i el Barça guanya d'un únic punt de diferència, 26-27 davant del València Bàsquet.
0: I molt igualat i amb novetats respecte a l'última connexió al partit del Barça de futbol.
1: Sí, està amb empat a un aquest partit. Primer ha marcat Fofana al minut 19 pel Sevilla. S'avançava el Sevilla, però 3 minuts després Rafinha aconseguia igualar el partit i el marcador ara mateix és d'empat a un, minut 29 ja, doncs, d'aquest duel entre el Sevilla i el Barça.
0: Desè gol ja de Rafinha en aquesta lliga, pichichi, i quin tros d'acció, quina bona passada de Christensen, quin retall de Rafinha que seu a la gespa, com ja ha fet en altres ocasions aquesta temporada, a la defensa, i acaba definint amb cama dreta. Molt bon gol de Rafinha. I a la segona divisió masculina, sisena jornada, com ha començat el partit del Girona a Cádiz? Girona FM, Pau Villafanyem.
2: Doncs de moment amb el 0-0 en el marcador inicial encara hi regna, i amb un Girona força despistat, amb moltes imprecisions. Bueno, els dos equips en un partit força gris i amb falta d'idees i de clarividència de cara a porteria. De moment 0-0 al marcador, també un partit marcat una mica pel vent que fa a Cádiz, i el Girona que busca el gol a través de les recuperacions, però de moment no el troba.
0: Doncs de moment 0-0 del Girona a Cádiz. I l'altre partit que també teníem obert aquesta hora, Anna, el de tercera divisió entre Cornellà i Ospi.
1: Sí, un duel que ja ha arribat al minut 71 i de moment no hi ha gols. Empat a 0 entre Cornellà i Hospitalet.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Avui gairebé 33 minuts darrere mitja hora de l'En Joc i encara hem de repassar uns quants esports. Futbol sala a la primera Iberdrola, tercera jornada. Ha arribat la primera victòria amb les Corts.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit davant l'Estrella Revoltó Saverin. Ha guanyat per 0-2 i, com bé dius, després de les derrotes amb Mourense i Melilla, aquesta és la primera victòria de les Corts. No havia començat bé davant dos rivals complicats, eh? No era un calendari fàcil. Per tant, doncs, les Corts que avui ha aconseguit aquesta primera victòria, aquest 0-2.
1: I ahir, a la primera masculina, segona jornada d'aquesta lliga d'obertura.
2: Sí, aquesta lliga d'obertura, que recordem que serà una obertura i una clausura, la competició amb dos campions. Doncs, segona jornada, empat a 5 entre Oparrulo Ferrol i l'Indústria Santa Coloma, i el Barça va guanyar 6-1 al Peníscola.
1: Doncs golejada, 2-2 per la Barça, i satisfacció en el tècnic Javi Rodríguez i també en un dels seus jugadors claus, Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de a lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito, porque creo que en según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar es del partido de hoy, estoy muy contento. 3 puntos muy importantes ante un muy buen rival. Que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque, pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer 2 goles, como tú has dicho hoy, pito 3. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I partit d'altes emocions, el que va jugar aquest cas Santa Coloma a la pista d'Oparrulo Ferrol. Perdien 3-1, es van posar 3-5 i al final se li va escapar la victòria al conjunt de Santa Coloma de Gramenet, però va sumar el primer punt de la temporada, 5-5. Així ho veia el tècnic Jorge Vargas.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte, en el descanso, hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5, nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos con el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Vinga, avui 36 minuts, és moment també de parlar d'handbol a la Lliga Sobal, segona jornada. Avui ha jugat el Granollers.
2: Sí, i ha aconseguit emportar-se la victòria davant del Port Segon. De fet, l'ha guanyat a la pista del Port Segon per 24-27, per tant, 3 gols de diferència.
1: Doncs segona victòria en 2 partits per al conjunt Vallesa, que és un dels co-líders de moment, juntament amb Irún i Atlètic Valladolid, que són els que han jugat ja 2 partits i els han guanyat els 2. Després del partit, escoltàvem el tècnic Antonio Ramá i el jugador Juan Palomino.
6: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando, porque tiene muy buen equipo.
7: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Ya que estaba por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarla hasta el final.
1: I demà serà el torn del Barça, que si guanya també s'afegiria a aquest grup de co-líders.
2: Exacte, buscaria la segona victòria. Juga a la pista de Puente Genil a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs abans del partit hem escoltat a un dels jugadors blaugranes, Adrián Solà.
8: Después de una alta carga el otro día en el partido de Montpellier, se nos presenta un partido ante el papel difícil, en su pista, que ellos suelen apretar mucho, ante un equipo que sí, mantiene el entrenador, tiene buenos centrales. Y pues bueno, con nuestra carga, que es alta, pues bueno, un partido que va a ser duro. Bueno, veo al equipo bien, tiene que estar concentrado y jugar a lo nuestro, que al final es lo que nos lleva a seguir ganando. Así que nada, a seguir jugando a tope y bueno, a darlo todo en el partido. Sí, no, lo importante es mirar en el partido de este fin de semana y la semana que viene ya vendrán cosas nuevas.
1: I a tot això, una categoria per sota, a la plata masculina, segona jornada per al Barça Atlètic.
2: Sí, ha aconseguit la victòria, s'ha imposat 38-31 davant del Saragossa en aquesta segona jornada.
1: Primera victòria, havia perdut la setmana passada, per tant, primers dos punts per al filial blaugrana. I encara una categoria per sota, primera estatal masculina. Grup D ha començat aquesta setmana, primera jornada amb aquests partits.
2: Primera jornada i ja tots els partits han finalitzat aquesta hora. Aquests són els resultats. L'Oar Gràcia Sabadell s'ha imposat 40-36 a l'Esplugues. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i la Salle Montcada se l'han portat la Salle Montcada per 30-37. Victòria del Sant Vicenç a la pista del Garbí Palafrugell per 29-37. Ajustat el duel entre el Calella i el Sant Quirze 26-23 pel Calella. Victòria del Bordils 27-31 a la pista del Sant Esteve Sant Rovira. El Sant Cugat, la Roca ha acabat amb victòria del Sant Cugat 30-28 i el duel entre el Sarrià i el Sant Esteve Palautordera ha acabat 40-34 favorable al Sarrià. Pel dia 23, dimecres a les 9 del vespre, queda pendent el Sant Joan d'Espí que accepta amb balonmano Granollers B.
1: Doncs l'Oar Gràcia ha debutat a la Lliga amb una victòria treballada, han perdut amb molts gols davant les Plugues. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Debut amb victòria de l'Oar Gràcia Sabadell a casa, al carrer Bocaccio davant les Plugues, en la jornada d'obertura del grup D de la Primera Nacional Masculina. 0-5 ha estat el parcial de sortida a favor dels del Baix Llobregat davant d'un Oar que ha sortit amb un set inicial molt jove i ho ha pagat car, ja sigui per falta d'encert, per nervis o pel que sigui. Els graciencs han encaixat aquest 0-5 de sortida que ha preocupat el personal. Tot i això, Lluís Marrugat, el nou tècnic, ha mogut fitxa i els graciencs han reaccionat ràpidament. 7-7 ha sigut el marcador posteriorment i al descans l'Oar ja manava de 3. A l'inici de la segona meitat, els de Sabadell de nou han premut l'accelerador per escapar-se del marcador i les Plugues només ha pogut maquillar el resultat en el tram final per signar aquest 40-36 final, 76 gols en total, i ja és una mostra del que pot ser aquest Oar. Molt ofensiu i en defensa molt dur, encara que segurament li tocarà encaixar més que altres temporades. La pròxima sortida de l'Oar Gràcia, la primera de fet del curs, serà a la pista del Granollers B el cap de setmana que ve.
0: En joc.
1: 9:41 minuts. Parlem d'hoquei patins. S'està disputant la Golden Cat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, i avui hem viscut la jornada de les semifinals, tant masculina com femenina.
2: I podríem dir que s'han complert els pronòstics, perquè tant a Catalunya-Portugal serà la final de l'edició tant la femenina com de la competició masculina. Aquests han estat els resultats de la jornada de les semifinals. En les femenines, Portugal ha guanyat Alemanya 7-5 i Catalunya s'ha imposat a França 4-3, no sense problemes, perquè França estava dominant 2-3 fins a 55 segons per al final del partit, quan Marina Codina ha aconseguit el gol que forçava el temps de la pròrroga, un penal també de Marina Codina ha suposat el 4-3. Pel que fa a la competició masculina, França doncs ha acabat guanyant 3-2 a Portugal i Catalunya s'ha imposat 2-9 a Angola.
1: Doncs demà tindrem les finals. Avui Marina Codina, protagonista en aquesta remuntada de Catalunya davant de França, i això deia Esport 3.
10: Bueno, la veritat que cada poc, cada vegada quedava menys, i havíem d'arriscar, havíem de xutar, i mira, així ha vingut el gol, però molt contentes. Hem patit, però és que teníem un equip a davant molt difícil. Bueno, també felicitar la portera, primer de tot, perquè ha fet un partidàs, però bueno, jo també crec que contra seleccions, aquí la Golden, que és un torneig curt, a vegades no entren els gols, tens la vols marcar, però quan vas així de només marcar no entren a vegades. Però bueno, s'ha treballat bé. Bueno, molt difícil, Portugal és una selecció difícil, però bueno, jo crec que si sortim enxufades del minut 1 ho podrem tirar endavant.
1: 9:43 minuts. Vinga, anem a passar per Cadis perquè hi ha novetats. Bones notícies per a la Girona. Girona FM, a Pau Villafanyer.
11: Doncs sí, s'ha avançat el Girona amb gol de Vladislav Benat amb una acció de joc directe, amb un desplaçament de Júnior, trobant a l'esquena de la defensa del Cadis Àlex Moreno, que ha entrat com un punyal per la banda esquerra, i aquest ha fet la centrada perquè Vladislav Benat a plaer doncs, aconseguís aquest primer gol del partit. El Girona s'avança, tot i fer un partit gris, i amb aquesta acció de joc directe, però de moment aconseguia la victòria contra el Cádiz. Per tant, bons moments ara del Girona, que fins i tot ha tingut alguna aproximació per intentar buscar el 0-2.
1: Doncs bones notícies de la Girona, en aquest cas a Cádiz. I a tot això, us estàvem parlant de la Golden Cat d'hoquei patins. Havíem escoltat a Marina Codina, vuit protagonista de la victòria de la selecció catalana, que demà jugarà la final contra Portugal. També ho farà la selecció masculina, que avui ha golejat Angola per 2-9, amb 3 gols de Roc Pujades, ja en porta 5 en 4 partits. Això deia precisament el jugador català, també els companys d'Esportes.
12: Sí, no, ha sigut un partit jo crec que molt seriós per part nostra. Sabíem que el rival seria dur, ho ha sigut, però jo crec que hem començat molt bé i a partir d'aquí doncs, hem pogut continuar amb una bona dinàmica i molt contents i amb ganes de demà.
1: I 44 minuts, vinga, que encara hem de parlar també. L'hoquei herba, divisió d'honor femenina, ha començat avui mateix, primera jornada, i ho ha fet amb un duel terrassenc.
2: Sí, l'Atlètic Terrassa i el Terrassa s'han enfrontat aquest migdia. La victòria se l'ha acabat emportant l'Atlètic Terrassa per 3-2.
1: Doncs volem saber més detalls d'aquest partit. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
13: L'Atlètic Terrassa debuta amb victòria al derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa per 3-2. En un maig amb molta emoció i on els penal corners han estat protagonistes. L'encert dels equips ha determinat finalment la victòria per al conjunt de Can Sales en una temporada històrica on, recordem, debutarà a la competició de la EAQELA. Tot i la derrota, el Club Deportiu Terrassa ha deixat molt bones sensacions en aquest tercer projecte d'Estefi Piris. Marta Ferrer marcava al minut 5 l'1-0. El segon gol arribava des del punt de penal corner, transformat per Núria Carles, retallava distàncies Ana Paula Riera. Ja a la segona meitat, el 3-1, el tornava a transformar Núria Carles des del penal corner i novament Ana Paula Riera marcava el 3-2, que seria definitiu. Tres primers punts per un Atlètic Terrassa en la temporada del seu debut, com dèiem, a la competició europea, i un Club Deportiu Terrassa que ha demostrat que ha donat un pas endavant en aquesta temporada i no haurà de patir tant per salvar la categoria.
1: Doncs aquesta divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha començat amb aquest duel agrenc. Demà dos partits més.
2: Doncs hi tindrem dos partits en presència catalana. S'enfrontaran el Júnior i la Gara, aquest duel a català, a les 11 del matí, i a les 12 el Polo visita a la pista, al camp del València.
1: I demà diumenge també comença la divisió d'honor masculina amb quatre partits en presència d'equips de casa nostra.
2: Sí, aquí tots els partits són diumenge, no n'hi havia cap d'avançat en aquesta primera jornada. A les 11, Terrassa, Taburiente i Gara, Sardinero. A 1:15, Polo, Barça. I a la 1, Júnior, Atlètic, Terrassa.
14: El reportatge en joc. El reportatge en joc.
1: El sabadellenc David de la Cruz s'ha retirat del ciclisme professional als 37 anys després de disputar la seva última Vuelta a Espanya. Adri Arroyo, Ràdio Sabadell.
15: David de la Cruz ha completat la vintena i última gran volta de la seva carrera. El bagatge final és de 6 victòries, com ara el Campionat d'Espanya de contrarrellotge de fa un parell d'anys, o l'etapa final de la París-Niça 2 anys consecutius. Però, per sobre de tot, destaca l'etapa al Naranco del 2016, que va comportar més el mallot vermell de líder de la Vuelta. Marxem a Oviedo ara fa una dècada.
16: David de la Cruz adelanta al belga Devenens. El italiano Moreno Moser completa el podio.
17: Estaba el objetivo, ¿no?, de ponerse de líder, también de luchar por la etapa. Pero bueno, ya de cara a final no pensaban en el liderato porque veía que estaban muy cerca, así que he pensado, bueno, David, prueba de ganar la etapa.
16: David de la Cruz logra la actuación perfecta y se coloca en cabeza de la general con 22 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana.
18: A la línea recta, bicicleta sense llum.
15: Ara li toca afrontar el repte de què passa amb la seva carrera un cop ha deixat enrere el ciclisme professional.
19: Está un poco de vértigo porque cuando eres un ciclista profesional por tantos años uno confunde un poco lo que hace con quién es y creo que todos los deportistas profesionales cuando dejan el deporte profesional pues pueden tener un poco una crisis de identidad. Supongo que tendré que pasar por esa especie de duelo, pero también con ganas de ver lo que me depara la vida después del ciclismo profesional.
15: Eren declaracions de la Cruz a Televisió Espanyola. El sabadellenc ha confessat que no es veia un any més competint a alt nivell.
19: Ver, ¿no?, que tus mejores momentos, que tus mejores piernas están detrás, que haces todo lo que puedes, el mejor que nunca y el rendimiento no es el mismo, es lo que te hace también un poquito reflexionar, ¿no? Decir, ostras, pues ya empiezo a sobrar. Y luego, casualmente, este año, por error, el equipo... ellos mandan siempre un email pues para reservar un poquito las fechas de a final de año de cuándo son las concentraciones y por error me incluyeron y cuando vi aquello y vi
20: no, por favor.
19: Y ese fue el momento que dije, lo veis, es que es el momento idóneo.
20: Te dio
19: para...
20: dolor de patas como
19: no, dolor de patas no, pero en el corazón sí que sentí algo, no me vi ya capaz de hacerlo y nada.
15: De fet, podríem dir que era un secret de veus. Ja ho havia insinuat mesos enrere que aquesta seria la seva última campanya al pilot internacional. A Ràdio Sabadell, el ciclista vallesà explica la naturalitat amb la qual està vivint aquesta retirada.
21: És una cosa que tampoc entrem molt a son. Òbviament sí que és cert que quan veus el final de la teva carrera esportiva a prop i has fet tants anys de la mateixa feina, doncs sí que dona una mica de vertigen pensar que vindrà després, no? A nivell laboral, què faràs, perquè al final són molts anys tenint un objectiu clau i tenir aquesta mancança d'un objectiu, doncs és el que potser més intranquil·litat em dona.
15: Una història curiosa, la seva, ja que no es va formar en el món de la bicicleta, sinó que era atleta a la Joventut Atlètica Sabadell fins la majoria d'edat. Després, arran de començar a treballar en una botiga de bicis, van agafant-li el gust fins a acabar dedicant-se professionalment tota una vida. Va arribar de rebot i per això ha volgut també penjar la bici sense fer massa soroll.
21: Vaig arribar al món del ciclisme de casualitat, que no és molt tard i penso que una sortida també així que pugui ser doncs, no planejada també pot ser planejada. O sigui, ja fa anys, no?, que dic, bueno, cada vegada veig la fi més a prop, però... Com que vaig arribar així de xiripa, per dir d'alguna forma, tampoc li dono tanta importància. És més per la meva vida personal de trobar una nova motivació que pel fet de deixar l'esport, perquè al final és un esport que m'ha donat molt, però també que té moltes exigències i també arriba un moment a la vida d'un que també li ve de gust provar a fer altres coses. O sigui, ja són 17 anys de ciclista professional, que és mitja vida meva.
15: Encara volia un últim ball de la Cruz. Tenia previst fer el Tour de Guangxi a la Xina com a comiat, però a Eurosport ha confesat que finalment hi haurà canvis.
19: En un principio teníamos planeado con el equipo acabar la temporada en Tour de Guangxi, en China. Me hacía especial ilusión porque al final considero que tenía una trayectoria exótica y acabar una carrera exótica era algo que me hacía ilusión, pero a priori no lo haré. Así que podría ser perfectamente que esta fuera mi última carrera profesional. Y si el caso, pues ostras, también súper contento de que si mi última carrera es la Vuelta, pues qué mejor sitio que este, ¿no?
15: Ara que la part exòtica sobre la bicicleta no la perdrà pas. Atenció amb els plans que té de cara als pròxims mesos. Els explicava així a Carlos de Andrés i Perico Delgado.
19: Lo que tengo previsto es hacer un bikepacking por Vietnam, solo, a ver si así encuentro...
20: ¿Solo?
19: Solo, a ver si encuentro la inspiración. Decían que Steve Jobs, antes de fundar Apple, se fue a la India a encontrar ahí una inspiración. Pues tengo previsto hacer lo mismo. Y ya te digo, un poquito ser capaz de... Mi objetivo es ser capaz de saber quién es David de la Cruz más allá de ciclista profesional y entonces a partir de ahí pues empezar a pensar qué es lo que puedo hacer en un futuro.
15: Poc protagonisme ha tingut el del barri d'Espronceda de Sabadell en la seva última vuelta accidentada amb l'etapa, per exemple, als Pirineus suspesa que va acabar amb ell i la major part del pilot deixant ressenyes a Google de l'hotel que els va donar xupluc a mig camí per la calamarsada. De la Cruz també ha estat protagonista pel vídeo d'ell enfadat amb un cotxe després de caure durant la vuelta agafant un bidó I, a més de tot això, també ha passat una malaltia. Vaja, que no ha pogut deixar-se veure entre unes coses i unes altres al capdavant, com ell aspirava, o també poder lluitar per la general. Per l'estadística quedarà que ha acabat al lloc 105, molt lluny del mallorquí Enric Mas i també de les tres vegades que el sabadellenc va acabar setè la ronda espanyola, el 2016, el 20 i el 21. Ara comença la nova vida del David de la Cruz, exciclista professional.

0: Són les 9:53, recta final. Anem a repassar com estan les coses ara mateix, a aquesta hora de la nit. València-Barça, Supercopa CB. Hem arribat al descans.
1: Descans amb 40-43, favorable al Barça. 3 punts respecte al València, guanya el Barça.
0: També descans a la primera divisió masculina, el Sánchez-Pizjuán.
1: També descans en aquesta ocasió, 1-1. Sevilla 1, Barça 1. Ha marcat Fofana. Al cap de 3 minuts, Rafinha ha fet l'empat. I ara mateix, doncs, aquest 1-1 al Sánchez-Pizjuán.
0: I també descans. I amb més bones notícies a Cádiz. Bones notícies pel Girona. Girona FM, Pau Villafañer.
2: Doncs sí, ho dèiem, després del gol de Benat, que el Girona estava buscant fer el segon, que estava buscant tenir aproximacions, i en una acció per la banda esquerra de nou, mitjançant Carles Pérez, que ha fet una molt bona acció individual, doncs ha tret l'esquerra a passejar, gran xut, que ha passat entre el porter i el pal per fer el 0-2, just a banda del descans, i posar doncs una mica més d'avantatge per aquest Girona que busca la victòria a Cádiz.
0: Doncs a veure si la tanca. Demà ens ho expliques amb la crònica de com ha acabat el partit. Gràcies, Pau. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I a tercera divisió, acaba el partit a Cornellà?
1: No acaba. L'àrbitre ha afegit 4 minuts, ja estem al 93 i de moment sense gols. El Cornellà Hospitalet amb el 0-0.
0: Tot això en un dissabte on el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu partit, segon partit, a la Champions, a la preliminar de la Champions. Demà haurà de guanyar per intentar o per acabar de tancar la classificació per a la següent ronda. En aquest partit, o en aquest programa, hem escoltat el jugador Jean Pérez.
3: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra, a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que, bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
0: I a la Supercopa ACB la penya ja és a la final. Veurem si el Barça l'acompanya. Una penya on juguen Nico Laprovítola i que entrena Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo. Estamos conociendo a Dani, al sistema. O sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial. Ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
5: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
0: Doncs vinga, no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Aliaga al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques pel subministrament d'aliments. Tot això ho han fet en una trobada bilateral en el marc de la cimera de ciutats U20, que celebra la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I també el programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu a 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reacomiadament familiar. L'iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça als joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn, la llengua i la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 de la matinada quan els agents han estat requerits a l'arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de vies de Granollers carregant un sac i un carretó cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, que és un dispositiu dels Mossos orientat per prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de la infraestructura ferroviària. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en l'acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, que és un dels edificis organitzats que està amenaçat per la no renovació de contractes. El sindicat també ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat. L'edifici religiós ocuparà un solar de prop de 22.000 metres quadrats, incloent una construcció auxiliar i uns jardins, i pretén donar servei als fidels de Catalunya, les Illes Balears, País Valencià i Sud de França, que s'estimen en uns 22.000. I en cultura, la consellera Sònia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que s'hagin especificat l'ubicació o el calendari de construcció previst. La consellera també ha anunciat que el govern crearà un nou fons per preservar el patrimoni i ha destacat que la cultura és una eina fonamental per confrontar desinformació. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: el capítol anterior.
1: Us heu d'imaginar l'infrafoscor com un lloc ple de túnels, sí, i ponts de pedra i, de sobte, un bosquet.
2: És com anar
1: de...
2: per dins un formatge. Convoco la Dawa. Mm-hmm.
1: Corre! On hi havia el príncep d'Erendil? No hi és?
2: No he vist el cos.
3: Hi ha alguna senyal? De...
2: No, o sigui, no sé si pot haver-se arrossegat pel seu propi compte. Pot ser que els gnolls se l'hagin endut. No he vist cap rastre de sang obvi per seguir.
1: Noteu que el terra tremola, que les parets tremolen.
2: Rotllo terremoto o terremoto barra s'està costant algo molt en plan...
1: No, rotllo cosa de les parets i de les cavernes, no ben bé vostra.
4: Està tremolant una mica tot, eh?
1: Sí, i de fet, si mireu amunt, perquè és per on sentiu més soroll i tal, veieu com el sostre comença a escardar-se i necessitaré que tots en feu una tirada de salvació de destresa. Us ha caigut el sostre a sobre i a mesura que obriu així una mica els ulls i la pols comença a aixecar-se i tal, veieu que el camí per on anàveu ha estat tapat tant per davant com per darrere.
2: Mare meva.
1: Però amb tota la caiguda se us obre un camí diferent. Ben tornats a la taverna de Neverwinter anomenada La Font del Gat. Tornem a ser aquí després d'aquesta breu pauseta i tenim els aventurers que tot just han tingut un regal caigut del cel. És a dir, que t'ha caigut el sostre.
3: Ah, sí.
1: De sobte el Gerard en una altra campanya.
3: Una pedra al cap.
1: Okay. Exacte.
4: La nana està en plan... Ai, tot sencer. El meu cap.
3: Nana, està bé, està bé.
4: No, però, eh? Tinc la sensació com si hagués perdut... Si tingués punts de vida, com si hagués perdut set.
1: Efectivament, és això el que us ha passat.
2: D'una escala de l'1 al 31, em trobo un 27, sí, més o menys.
1: Molt bé, com bé us explicava just abans d'aquesta pauseta, el camí cavernós per on anàveu, així rocós i tal, després d'aquesta petita allau del cel que heu tingut, de sobte, per davant, ha quedat ple de roques i pedres i no es pot continuar avançant, i per darrere, més o menys, el mateix. Però en el mateix despreniment s'ha obert una entrada cap a una altra caverna a la dreta.
4: Vale. Bueno. Estic veient estrelles, però... Sí.
2: Tu i qui més? La L?
1: Exacte. O sigui, els altres tots sencers.
2: Voleu agafar una horeta en plan posar-vos vendes al cap?
4: No estic tan malament.
3: Puc tirar paraules curatives? També. És que tu crec que estàs bé, però la L crec que està fatal. Acabo de fer les mates i està molt malament. Està a 9 punts de vida, ara.
4: Hòstia, sí.
3: És que té molt poca vida. Puc tirar paraules curatives?
1: Sí, clar.
3: Sí? Vale.
1: Endavant. Canta-te algo, nen.
3: Doncs,
1: dedica-li algo.
3: Tiro per a les curatives avançades, canto algo que és... Ai, ai, ai, ai, ai, cura't el dedet, sisplau, cura't el dedet, sisplau, au, au, au, au, au. I això la cura, perquè són així les paraules curatives.
1: Molt bé.
3: Un total de 2 daus de 4, t'agafo un prestat, puc.
4: Ah, crec que
1: és.
3: I que el cura un total de 8 més 2, 10 punts. El màxim possible, perquè, òbviament, la cançó és xulíssima.
2: I, tens un més 2 de carisma?
3: Més el carisma? Ostres, uau! Tinc... No, són 2 daus de 4...
2: Més el teu carisma.
3: Més 3 de carisma. Són 11, cert? Doncs pues ja està.
1: Very
3: bé.
1: Good.
3: Torna a estar bé.
1: Molt bé! Com si no li hagués caigut una pedra al cap.
3: La nana està bé, trobo que ho necessitaria, també.
4: Jo crec que pot aguantar bé.
3: Sí? Vale, pues ja està, pues em callo.
1: Jo t'ho.
4: Tenia, o sigui, a veure, us dic, tenia 28, ara tinc 21.
3: Vale.
4: Prou bé.
3: Sobrevivible.
4: Sí.
3: És que la Elde m'ha fet la sensació, l'he vist, sí, fatal, sí. Em fa la sensació.
4: Sí, sí, sí. Sí.
5: La Elde, si em passa qualsevol cosa, sisplau, va!
4: Està, tia?
1: Premonició, de sobte.
2: Sí, ho ha agafat heavy, eh?
1: Sí. No és tot expressament, eh?
2: O sigui, bàsicament, se'ns han tallat tots els camins, menys el camí nou que s'ha obert, no?
1: Exacte.
2: Doncs anem cap allà.
4: No hi ha molta alternativa.
1: I us endinseu, bueno, us endinseu, no aneu així a lo loco, però vull dir, quan passeu a la caverna nova que se us ha obert, veieu que és lleugerament diferent.
2: Jo li diré al Jim Jar que estiguem els ulls oberts per si en algun moment veu una sortida que torni a reconnectar amb camins que conegui, perquè d'on per fet que aquesta cova que acaba d'aparèixer...
1: No li sona. No té un cartellet que digui vinc, vens, tant cap aquí.
4: És diferent per què?
1: En el sentit que...
4: Està plena de diamants a les parets.
1: Ai, de 50 por cadascun. Sí. No, és més humida. I veieu, de fet, com que els peus, de moment, per la sola de les sabates, hi ha com aigüeta. No és aigua bruta, és aigua com... Això, és una caverna on segurament doncs, potser hi ha un riu a prop o un llac petit, només que un llac, una bassa, una coseta així.
4: Però i el terra i les parets són dures o són toves?
1: Són dures. Vale. O sigui, és caverna igualment, vale. És roca, però està humida, surt aigua d'alguna esclatxeta, no sé què...
4: Que jo he vist Star Wars i estic a dintre de...
3: Estem al total. Cuc, a dintre el cuc de Dracamar. Sí.
1: Exacte.
4: Vale.
1: No. Aquí no hi ha Star Wars, tot i que si heu vist l'última nota de premsa de Dungeons and Dragons, hi ha una col·laboració amb Star Wars.
2: Ah, no, vaig veure que ho vas passar.
3: Però no, sí. No, no,
4: algú faran.
1: Sí, sí.
4: Tinc una campanya o el que sigui. I que
1: alguna cosa, sí, sí.
4: Bueno,
1: també fan un altre cop coses amb Dragonlance, no sé, fan coses xules, es veu. No la vaig seguir gaire, però...
4: Wizards of the Coast, si voleu patrocinar-nos.
1: Ara hi corren.
4: Ja sabeu.
3: Estem disponibles.
1: Exacte. Doncs això. Llavors, passeu primer a tenir una caverna més o menys ampla i llavors, just al davant, no és que estigui jo donant per suposat que aneu a cegues endavant, però com es veu, que veieu com la caverna més o menys ampla, com de...
2: Convoques tu llums ballarines?
4: Sí.
1: De 12 peus d'ample.
2: Ah, vale.
3: 12 peus d'ample és molt poc, no?
2: És poquet, són
1: sí,
2: 3
1: sí.
2: metres.
1: Exacte.
2: Bueno. Una mica.
4: Un armari, pràcticament.
1: No, però tenint en compte que anàveu per una de 8 peus o 10, o sigui, clar,
2: una mica més ample, sí, sí.
1: Exacte, però més és una part ampla que després dona a una entradeta a dos camins que es bifurquen.
2: Vale.
3: Sempre hi ha dos camins que es bifurquen.
1: Bueno, és que està ple de túnels, això, és l'imprepuscòmic meu.
4: Jo crec, bueno,
1: és el túnel, és el...
2: Sempre esquerra o sempre dreta?
1: El laberint d'Horta.
4: Fem dreta, doncs per la dreta, no sé.
3: Per la dreta.
1: Molt bé, doncs cap a la dreta.
2: Donc per fet que si no has dit res, els dos túnels no hi ha cap
3: iguals.
2: Diferència, òbvia, en plan, no hi ha una pila de calaveres en un...
1: No.
3: I tartes de poma, ara, esclar, d'altres.
4: Muerte aquí!
1: Exacte. No, o sigui, més o menys. També perquè us he dit com el que veieu des de dins de la caverna, o sigui, sí. Si voleu, us explico quan arribeu a la bifurcació, sí. Perquè entenc que aneu caminant,
4: sí.
1: Semblen més o menys iguals.
2: Sí, vale. Pues, dret heu dit? Sí. Pues anem per la dreta.
1: Molt bé, doncs cap a la dreta, camineu una mica, però no gaire, també, i el que trobeu és com un cul de sac.
4: Ah, vale, pues.
1: I el que hi ha és tot d'aigüeta i tal, i veieu per això que l'aigüeta que cau per les parets, que ja us dic que això és més o menys la tònica del que heu vist fins ara en aquestes dos trossos de caverna, hi ha una part... en què l'aigüeta és una mica més fosca.
4: Fosca de bruta? Fosca...
1: Sí, sembla color? Com fosca així com gris, fosc...
4: Vale.
3: Et sona d'algo, Ginger, això?
4: Aigua bruta.
1: Suposo.
3: Doncs pues es tiren cap enrere. No? Llavors, vale. Què volem?
2: Sí, jo no em posaria a jugar amb vessals bruts.
1: Sí. Que no, o sigui... Exacte, o sigui, no...
4: O sigui, puc fer alguna tirada d'investigació o el que sigui, o no...
1: Sí, si vols, sí.
4: La supervivència, investigació, què prefereixes?
1: Natura, en realitat.
4: La natura, tinc un més un, vale. Dos, tres. Està salada.
3: És que no crec que no et dis ni això, no? Com...
4: És aigua.
1: En plan, com ho investigues, en plan... Mires, ensumes, o sigui, què fas?
4: Jo crec que m'apropo a l'aigua, segurament, si sí, veig que no està traient clarament fum perquè és àcida o el que sigui, la toco
1: no, sí.
4: I olor una mica.
1: Vale, la toques.
2: La nana explota.
1: Entra en combustió. No entra en combustió. Pobreta meva.
3: He de dir que et passen coses molt divertides, nena.
1: Exacte.
4: Potser sí que necessitem paraules curatives en algun moment.
1: Quan ho toques, et pica.
4: Vale.
1: I el que et passarà serà...
4: Que tampoc fico la mà sencera, en plan toco
1: els dits. No, però ho toques.
4: Sí.
1: Amb
4: no,
1: un...
4: No me baño de... Ah, que bé.
1: Vale.
3: M'estic preparant perquè et surtin ulls a la punta dels dits, val?
1: Ok. Vale. De sobte... Té.
4: Va, cagada. Per tocar aigua de color.
1: Molt bé. Això més... Això... Hòstia, cabron.
4: Escolta-me.
1: T'endús, de sobte, perquè has rebut un atac d'un esquitx d'aquesta aigua...
2: O sigui, la nana s'acosta i l'aigua li salta a sobre.
1: Sí.
4: Vale.
1: L'aigua, que és pel que veieu com una mena de cosa més llefiscosa, et fa 6 punts de mal contundent més 10 punts de mal d'àcid.
2: O sigui, en el moment on veig...
1: I en aquest moment, tireu-me tots per iniciativa, sisplau.
4: Vale, em quedo a 5 punts de vida.
2: Mare meva, ara anem.
3: 12 iniciativa... Ah, no, perdó.
4: Això no és el dau, no?
3: Sí, és el de 20.
4: Ah, sí, vale.
3: Sí. 12 més... Jo 16, el Mendel.
1: Vale.
4: La nana 6.
3: Iniciativa pels NPCs era la d'Exterity.
1: Destresa, sí. Exacte. La nana, perdona?
4: 6, vale. I el Jim Jar era destresa... 3.
3: El des 21.
1: 3?
4: Estic tirant fatal.
1: Un 3?
4: Pobre. Perquè ha tret un 1.
1: Hòstia, cabron. Perdó, disculpen.
3: El des 21.
1: Vale. I Isar?
2: L'Isar i l'Escambell van junts.
1: Ah, oh, cuqui.
2: Perquè els dos han tret un 6.
1: Estupendo. Molt bé.
3: És una mica la relació que tenen un pare amb un gos que diu no compraré aquest gos i després acaba sent millor amic. És com...
1: Totalment.
4: Total.
1: Aquí no em portaràs un gat abandonat i el gat es passa l'estona a la seva falda.
2: Com de familiaritzat està l'Isar amb les gelatines?
1: Me l'he imaginat de petit a banda d'estudiant jugant amb un slime. De fet...
2: Fer tirades, si vols, de història, naturalesa, arcana.
1: Sí, jo crec que seria més naturalesa
2: Naturalesa i arcana tinc el mateix.
1: Sí, bueno, això et diria. El que no sé si té...
2: No.
1: No, eh?
2: Un 1.
1: Opa, molt bé! Uau.
4: De cop el Lizard ha fet... Akira! Ping!
3: Forget everything you know about...
1: Aviam, bueno, sembla una cosa molt llefiscosa. Com...
2: Sí. Però, o sigui, clarament l'aigua ha atacat a la nana.
1: I ara que ho veieu, perquè s'ha mogut i és aquesta cosa que sembla que té consciència, o sigui, no consciència en el sentit de us pot articular una frase completa, sinó com que té motivació, que es mou per si sola i tal, veieu que sembla més com llot, no? Com fang, com alguna cosa així. I bueno, pues no, és el seu hàbitat natural segurament, perquè la caverna és d'aquest rotllo. I si us sembla bé, comencem pel començament. Eldeth, que ha tret un 21.
3: A la Eldeth li fa un multiatac.
2: O potser l'Eldeth pot anar corrent i treure la nana.
1: També pot fer-ho.
3: Claro, sí,
4: o posar-se entre mig.
2: Pues bueno, clar, és veritat, no estàs inconscient encara, no et pot estirar, però...
1: Clar, no.
3: I en putxar l'slime no es pot, no?
2: No,
3: vale.
2: I potser tampoc ho recomano.
1: Tocar no sé si és el millor.
2: Vull, acabem de veure que se li ha tirat a sobre a la nana, i o sigui, el mal que li ha fet als 10 punts eren d'àcid, oi?
1: Sí.
2: En pla, o sigui, està la nana...
1: Vale, exacte.
3: La Eldred sí que pot emputxar a la nana, no? En plan, com anar fins a la nana i emputxar-la, com treure-la del perill.
1: Suposo que sí.
4: Però perquè m'allunyarà un cub, només...
1: Sí, aviam, tampoc és...
3: No sé com funcionen aquestes coses a nivell mecànic.
1: Tampoc és enorme, o sigui, és més o menys igual d'ample en algun punt, al final de tot, una mica més ample, rotllo, imagineu que és com en con, vale? Però més o menys és igual d'ample que la caverna anterior, que són això, 3 metres però i
4: estàs,
1: tal.
4: Estàs parlant de caverna o de les...
1: De la caverna, de la caverna, ah, vale. No, del...
4: No, del bitxo.
1: Del bitxo, que és un llot o ús. Ah, vale. És com es... Com...
2: És un llot gris.
1: Exacte. Però l'Isar no ho sap.
2: No, no ho sap la Leo.
1: Doncs això, aquest llot gris, bueno, és de mida mitjana. No és, no en el sentit que no és una cosa enorme de 5 metres, és més com vosaltres, una mica més
4: peque. Com els humans.
1: Sí, exacte.
2: Vale.
1: Però no té forma humana,
2: sí,
1: és
2: un moc.
1: Exacte.
2: Vale.
1: És així d'allà fiscós.
3: Vale. Pues faig multiatac i disparo, vale, i disparo a esto dos cops.
1: Mhm.
3: Està 20, no?
4: Sí.
3: Vale. 19 i 12.
1: Vale,
3: entren
1: els dos.
3: Okay. Entren els dos?
1: Mm-hmm.
3: Vale.
2: Bueno, però...
3: Són més, no? Són
1: sí, sí,
3: 21
1: sí.
3: I 14, segurament. Okay. Vale, i fan un de 6.
1: Entenc que això és amb l'arc, oi que sí?
3: Sí.
1: Vale, vale.
2: Un de 6 o un de 8?
3: Un de 8, perdoneu. Perdoneu. Un 8... Més 10 de mal, un tir, i l'altre 5 més 2.
1: Dóna'm la matemàtica completa, si és possible.
3: 7 i 10.
1: 7 i 10, o sigui, 17.
3: 17.
1: Molt bé.
2: De mal punxant.
3: De mal, okay, punxant. Que no està mal, Elis. No està mal.
1: No, no, pas mal, pas mal.
2: Necessitava un arc, no li agradaven les ballestes.
4: Sí.
1: Estava clar. Molt bé, doncs... l'Eldez ha llançat un parell de fletxes, que han impactat les dues al llot gris, i el que sí que veieu és que la punta de les fletxes, després d'haver impactat i que el llot gris hagi reaccionat com al mal o al cop, es desfan. Entra el mal, però veieu com que, aquest, que la fletxa, hi ha algunes parts que es desfan.
3: Entenem que millor no tocar-lo, no?
2: Possiblement.
3: Vale.
1: Vale. Següent és el Mendel.
3: El Mendel tira paraules curatives immediatament a la...
1: A la nena.
3: A la nena. I això són dos daus de 4, que són aquest i aquest.
4: També, no?
3: Moltes gràcies. Són 4 més 3, més 3, que això són 10. 10 punts de curació per la nena.
1: Epa, vale, molt bé.
4: Estic a 15 ara.
2: Brum, brum, brum, brum.
3: I ja està, no faig res més.
1: Vale.
4: Gràcies.
1: Paraules de curació és una acció addicional, no?
4: Sí.
1: Podries fer
2: si
1: alguna cosa
2: ballesta,
1: amb la teva acció, si vols.
2: Disparar, si
3: ah, puc disparar,
1: exacte.
3: Puc disparar amb una ballesta.
1: No podries fer un altre encanteri.
3: Vale, però sí que,
1: però sí que pots, exacte.
3: Vale. Doncs llavors disparo amb la meva ballesta de mà. No, no vull tocar aquell bitxo.
1: No vols anar i...
3: No vull.
1: I acariciar-lo una mica i...
3: I és 15 més... més són 20 en total.
1: Entra, molt bé.
3: I un 10 de 6. Són 5 més 3, 8.
1: Molt bé.
3: Per front.
1: Doncs en el moment en què... ballesta?
3: Ballesta, home, sí.
1: En què el teu virot petit impacta el llot gris, altre cop veus com algunes parts d'aquest virot es desfan, però sembla que ha estat suficient com perquè el llot com esclati de sobte i ho esquitxi tot al seu voltant, però sense causar mal, senzillament com es dispersa per tot arreu. I em sembla que no hi ha més a dir o a fer sobre aquest llot gris.
4: Ah, ja no està. Ah, vale.
1: Sí.
2: Nana, estàs bé?
4: Sí, menys mal esperada, però ostres, quin surt m'he donat, mare meva. Però sí. Bé, veig que t'has una mica xamuscada, crec, no sé.
2: No sé què és aquest bitxo, però potser en aquesta cova anem amb compte...
3: Amb qualsevol líquid, no?
2: Sí, amb vessals que ens puguem trobar.
1: Sí, veieu alguna roba de la nana que està com... Així treu una mica de fum. No se li està cremant res, però és com l'àcid aquest, que és corrosiu. Molt bé, i fins aquí, si voleu... O sigui, entenc que mireu la resta de la caverna.
2: Sí, que no hi havia
1: no
2: res.
1: Hi ha res.
2: Vale, doncs pues tornem enrere.
4: Sí,
2: i anem per l'altre túnel.
4: Vale.
1: Molt bé. Anem
4: ara,
1: cap a...
4: Ara sabent que i en París jo crec, a veure, la nana almenys aniria una mica més amb sigil o més...
1: Vale.
2: Podem intentar.
1: Podem intentar-ho.
2: Però llavors igualment... anirem sense llum.
3: Tenim a la Eldez que la... Tenim que la Eldez té propietats, com avantatge a percepcions, a tirades de percepció activa, d'escolta i de...
1: Això està guai.
3: Vista. I vista, que potser ens pot bé...
1: Sí.
2: Que, pots fer que l'Eldez estigui a la White.
4: Sí, que estigui a la White.
1: Doncs això fem, i res, o sigui, desfeu el camí un altre cop, la bifurcació no sé què, continueu endavant, i aneu a parar a un lloc que no és... O sigui, ja no és caverna, sinó que és com un cub, en el sentit que està construït com un cub, com sembla que...
2: Vale, o sigui, sembla que això ho hagi...
4: És una sala.
1: Sí, però... però bueno.
4: Una sala habitació.
1: Sí, sí, sí, sí, la construcció ja no és només rocosa, és rocosa igualment, però sembla com que algú, en
2: sí,
1: algun
2: sí.
1: moment...
2: No
1: com...
2: és o sigui, són línies rectes, en plan, no és natural.
1: Exacte.
4: Vale.
1: I m'esteu dient que aneu amb sigil? O què esteu fent?
2: El vull dir, si anem digueu, amb sigil exacte. Hem d'anar sense llum i llavors tu no t'hi veus.
4: Vale.
2: Però...
4: O l'alternativa és que la Eldez vagi atenta.
3: Que vagi atenta. Entenc que sigil també vol dir anar a poc a poc i...
4: Sí, jo sí. Em referia més a anar a poc a poc.
2: Sí, a poc a poc 100%.
3: Vale. I anar alerta sí. i...
1: Aneu alerta, ok. Sí. En sigil llavors entenc que no perquè continueu anant amb llum sí. i tot plegat. Per tant, no podeu passar desapercebuts, però sí que esteu intentant veure sí, abans sí. no us vegin.
2: I no fer jale, rotllo, òbviament. Sí. Sí. No si trobem algú de cara, veure, però que si hi ha una persona tres túnels més cap sí. allà...
1: Perfecte.
3: No t'escolti. I si la Eldez ha de comprovar coses, pues que comprovi coses.
1: Vale.
4: Li podem doncs, aguantar l'escull i el panxó i seu.
1: quan arribeu a aquesta sala nova... necessitaré una tirada de l'Eldez a veure què...
3: Un avantatge.
4: Esa no és de 12. Ah, sí, sí que és de 12.
3: De 20. De 24.
4: Sí, sí, sí.
3: Ai, de 20.
1: De 24. De 24.
3: Damn. Dic tants de números dels darrers 5 minuts que se m'escapen. És un 15. A més...
2: Percepció. De l'Eldez.
3: De l'Eldez, que és més 5.
1: Nice.
3: És un 20.
4: 20.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Doncs l'Eldez, ja que va al davant a mirar-ho tot...
3: Pot no anar al davant, no? Ah, bueno.
1: Bueno, sí, jo entenc sí, que és el més pràctic.
4: Sí.
3: Ens la mataran.
2: jo vaig al davant amb la Eldez.
1: Sí, o sigui, no vas sola 3 metres per davant. Vale. Entenc que esteu en grupet, doncs la persona que va al davant o les dues de les dues persones que van al davant, perquè tampoc no hi ha un munt d'espai més en aquests carrerons, o sigui, una o dues persones màxim.
4: La nana s'ha quedat, o sigui, s'ha dut
1: un ensurtet petit,
4: llavors s'ha quedat enrere agafant-li la mà al Mendel.
1: Oh, Cuqui. I ara l'Isard. Vosaltres dos. molt bé. Doncs l'Eldez us fa així un moment i us assenyala amunt i veieu com de dalt cauen gotes d'una cosa que sembla que té tota la intenció d'atacar-vos, que és exactament el mateix que heu vist abans,
4: vale.
1: I per tant necessitaré...
4: Iniciativa.
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: Però no us ha sorprès, no us ha... no sé què.
3: Fantàstic.
4: 14.
1: Vale.
4: I la nana, 6.
1: Vale. Sí. Anem, nana. Tot se surt.
3: Mendel, 18.
1: Vale.
3: I... ai.
1: Eldez?
3: 5 més... Eldez, 7.
1: Ok. Isar?
2: L'Isar, un 12 i l'Escambell, un 13.
1: Ok. Oh, continueu anant junts, eh? I el Coso, en qüestió. Va molt bé!
4: No, va molt bé per nosaltres o va molt bé per ell? No és el mateix.
1: Qui sap? Molt bé. Van a l'hora, però deixaré que el Mendel vagi primer.
3: Vale. Puc fer... l'esprit que tenim, puc fer una tronadora més o menys que no ens toqui a nosaltres però que li faci mal només a ell? Sí, no? En plan...
1: Hem quedat... per reubicar-nos, que l'entrada van els dos. Però jo... tu quan ho llences... que vam quedar que hi havia una distància entre el que tu llançaves... No era immediat, oi?
2: No, és immediat. Des d'on estàs tu, 15 peus cap endavant.
1: Exacte.
3: Però em puc moure
4: pots moure't endavant, disparar-ho i tornar enrere.
1: Ja, però és que no, és massa estret, no pot passar. Esteu a l'entrada, just. Esteu a l'entrada just, l'Eldeth i l'Isar.
3: Vale, pues llavors li...
1: O sigui, si vols els envies a ells endavant, però no seria l'ideal.
3: Li faré burla maligna.
1: Vale.
3: Faig burla maligna.
2: Espera un moment.
3: Ah, perquè no és suficientment intel·ligent.
2: Ara t'ho dic, eh?
3: És 4, 4 d'intel·ligència, diria.
2: If the Cathar can hear you... És burla viciosa, en concret.
3: És la risa, sí. De Bletaixa, que ha de ser intel·ligent.
2: Burla viciosa, només t'ha de poder sentir, no fa falta que t'entengui.
3: Vale.
2: En plan, pots insultar-lo i no t'entén i funciona igualment.
1: Vale.
3: Vale.
4: I escolten aquestes coses.
2: Entenc que perceben.
1: Si no em diu que no.
4: Vale.
3: Vale.
1: Si no em diu que no, entenc jo que...
3: Vale, pues és un dau de 4, que són dos de mal.
2: Sí.
3: Psicològic. Vale. I després psíquic.
1: Ha de passar
3: una tirada
1: psicològic, se'n va a la sessió de teràpia.
3: Ha de passar una tirada de wisdom o tindrà desavantatge als seus atacs.
2: Bueno, i el mal també.
1: Exacte.
2: O sigui, sí. també... les dues coses passen només si falla.
3: Oh, només
2: si,
1: exacte, vale. Perquè és un truc.
2: Sí,
1: no?
3: Vale, sí, és un truc.
1: Vale. Llavors, és una salvació de perdó, torna-hi?
2: Saviesa.
3: Saviesa, sí.
1: Ok. Amb un DC de...
3: 13. Tira, jo et diré si la passes o no la passes.
1: Això no va així. Molt bé, no la passa, per tant s'endú el mal que tiraràs tu ara mateix. Que...
3: Ja l'he tirat, dos. Ja
1: vale.
3: Són dos.
1: Dos. Bueno,
2: I el seu pròxim atac té desavantatge.
1: Ah. Vale. Ho tindrem en compte perquè bé,
3: és només,
1: ara...
3: És només un?
2: Crec que sí, ara t'ho dic.
4: Si és un truc, jo crec que sí. Que
1: sí, a mi em sembla que és només un.
4: Si no seria com les flames aquelles.
3: Bueno, seguim, si no, i...
4: Sí.
1: Vale, anyway, com que ve ara... atacarà l'Eldeth, que és una de les dues que té al davant, amb desavantatge.
2: Sí.
1: Ok. I llavors serà un 12. No sé si li dona o no li dona, m'ho has dit.
3: No li dona.
1: Vale? Doncs veieu com aquest llot gris que està caient al damunt intenta esquitxar l'Eldeth, però pel que sigui l'Eldeth aconsegueix fer un gest i no li toca. Continua estant, això sí, al sostre i el que farà és tirar una mica enrere, cap al fons. O sigui, no és una caverna enorme, eh? La sala on heu entrat.
4: Va, s'allunya
1: una mica. Com... Això, és igual d'ample, sí, igual d'ample que les altres, però aquesta vegada com en cub.
4: Vale.
1: Un quadradet. Vale, passats aquests torns, li toca el Gimjar.
4: Vale, el Gimjar intenta disparar dos cops amb la ballesta.
1: Mhm.
4: Llavors dispara, no té avançatge ni res, però el sneak attack no és l'extra damage. Vale, un tindrà extra damage i dona. 7 i 6, que se li ha de sumar. 4, 7, 8, 9, 10, 11. Amb 11 entra? 10 i 11?
1: Sí.
4: Ah, vale, doncs entren els dos.
1: Uh-huh.
4: Llavors el primer atac, que és un... un dau de 6, que el de 6 és el quadrat, sí. Vale, 4 més 2 són 6, uh-huh. Més sneak attack, perquè no, entenc que no l'estan...
2: Té
4: gent, aliats.
1: No té ningú a prop.
2: O sigui, si s'està tirant cap enrere.
1: S'ha tirat enrere.
4: Ah, no té ningú a prop, vale. Pues llavors,
1: i no hi ha hagut atac d'oportunitat en realitat perquè estava al sostre, per tant, jo entenc que no donava atac d'oportunitat.
4: Vale, doncs pues 6 més 4.
1: Vale, o sigui, 10 en total, no?
4: Sí.
1: Ok. Virots, oi?
4: Sí.
1: El mateix, o sigui, us vaig recordant que passa el mateix, parts del virot es desfan quan toquen aquesta cosa.
4: Vale.
1: Acabat el torn del Gimjar, Escambell.
2: L'Escambell es posarà a donar voltes sobre si mateix i farà servir la seva acció per esquivar.
1: Vale, estupendo. Acabat el torn de l'Escambell, Isar.
2: Molt bé. L'Isar senyalarà el moc, se li posaran els ulls completament de color negre i el moc sentirà una campana que sona i m'haurà de fer una tirada de salvació de sabidoria.
1: Molt bé. No, era només en atac el problema.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale.
3: I de fet ja està, no? En plan...
1: Sí, ja està, ja ha fet el seu d'aixonses. Vale. Amb un 9, sospito que no la deu passar.
2: Un 14 necessita.
1: Vale.
2: I està ferit perquè ha rebut la teva burla psíquica.
1: Uh-huh.
2: Per tant, li faré un de 12 de mal necròtic.
1: Ok.
2: 12.
1: Molt bé. Doncs així com abans heu vist què ha passat, quan algú acaba amb un llot gris, Veieu com l'Isard des del davant de tot ha assenyalat i d'alguna manera que no sabeu ben bé explicar, ha fet esclatar aquest llot gris, que de sobte veieu com tot el que no havíeu percebut d'ell perquè estava al sostre, llavors com tot regalima des del sostre i acaba a terra, però inert.
4: Vale.
3: Isard.

0: L'has senyalat? S'ha mort.
1: Sí, es diu màgia, amor.
2: Ah. Amort.
0: No havia fet mai això.
2: Lisa, sí, sí, amort.
1: Sí, sí, m'has vist fer-ho.
0: I això passa cada cop... Ah, pues no m'havia fixat.
1: Molt de tant en quant, perquè sí, normalment jo sóc més d'esgrima, però vull dir, si tinc algú que està lluny...
0: Pensava que era el primer cop, perdó.
1: No, no.
2: Vale.
1: No ho faig servir gaire, crec que només ho he fet servir una o dues vegades, però és un truquet que tinc.
0: Sempre que assenyales.
1: Bueno, i haig de posar-hi intenció.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale, okay.
2: Igual que tu, no sempre que parles o et rius a algú li fas mal.
0: Ja, vale, és veritat.
3: Bueno, però a vegades fa mal al cor.
2: Ja, això és veritat, sí, pobret.
1: Mendel. Seguim.
3: Això intenteu, perquè...
1: Bueno, o sigui, veieu, mons, no.
3: Veieu el cub per on éreu, llavors només hi ha com un altre camí on podeu seguir, entenc que us gireu a mirar sí, què
1: no,
3: hi ha.
1: No hi ha res en aquesta sala més enllà del bitxo aquest.
3: No, és, ah, bueno, això com aigüeta i tal.
1: Vale.
3: El que sí que noteu és que mentre esteu aquí i van passant aquestes coses, com noteu l'aire com més carregat. Però ja
2: què vol dir que fa, o sigui, més, fa més calor o fa més humitat?
3: No, no. O sigui, la humitat ja hi és, però com això, com que pesa més l'aire, no canvia la temperatura.
1: Vale.
3: És més la vostra percepció.
1: Com més dens.
3: Sí.
1: Com més, una mica com, o sigui, com humit, no? O sigui,
2: més humit.
1: Estic intentant pensar,
2: com una sauna.
1: O sigui, jo quan penso aire dens és o de calor sí, o de humitat.
0: Però és més de narrativa, no? En plan, no, com que sí, no estem prou nerviosos.
1: És per imaginar-m'ho jo, saps? Plan,
3: sí, sí, seria més... Suposo que seria més d'humitat.
1: Sí, o
3: sí,
1: com de tancat.
3: De tancat. Més de tancat.
1: Vale, vale.
3: Vale, llavors arriba un moment en què, això, us gireu i mireu com cap on continua el camí.
1: Sí.
3: Però veieu que el camí està com tapat de dalt a baix... no és ben bé una paret, sinó que és una mena de substància en
1: és
3: què...
1: Camoc.
3: No ho sabe... O sigui, encara no us hi heu acostat prou,
1: sí, sí, sí,
3: però té un color així verdós i veieu que per dins s'hi mou una mena de restes esquelètiques, el que abans era un drou, suposeu, que porta una massa a la mà.
1: Com ho sabeu que és un drou? Les orelles no tenen os.
3: No, però perquè algunes parts estan esquelètiques, vale, d'altres
1: vale,
3: no.
1: Vale.
3: Llavors,
1: o sigui, no és un esquelet, que...
3: no,
1: plan,
3: no.
1: Vale.
3: Un esquelet... Amb un cartell aquí. Era un drou quan estava viu.
0: Era un esquelet lleugerament racista.
3: O sigui, no, però en plan, les mans potser sí, que estan esquelètiques, però hi ha una part de la cara en o sigui, que sí que veieu el color.
1: Exacte. Uf, quin horror.
3: Vale. I això, veieu que en el que hi havia una mà, doncs porta una massa que més o menys brilla i tal, i en penjat del cinturó hi ha una bossa que possiblement seria de monedes o el que sigui.
0: Mm. O de diamants, de 50 fons.
3: Qui sap? Però no són tocant a terra, o sigui, estan surant
2: ja,
3: en alguna cosa.
2: És, sí, vale. Podem identificar què és aquesta cosa?
3: Sí.
2: Sense tocar-la.
1: Ara sí, va dir,
3: si
1: jo, voleu, no jo no m'hi penso acostar.
3: Si voleu acostar una mica,
0: podem
3: mira,
0: atacar tots a la cosa alhora, o sigui, per si sí, de cas.
1: Ara va dir, jo vull, o sigui, per veure si hi ha reacció o alguna cosa així, agafar una pedra del terra,
2: vale,
1: i tirar-la contra sí, la cosa aquesta, a veure si hi ha moviment o si...
3: Si és tirar a fer mal o és tirar en plan...
1: És tirar a veure què passa.
2: Com si fos tirar un llac, en plan.
1: Sí, exacte, en plan. És, vale. vull veure si és... Un ésser com els que ens hem trobat ara que ens atacarà o si és un parany natural, saps?
3: Vale. Ok, doncs fas això i el que perceps és com que hi ha com que rebota,
1: vale,
3: i de sobte com de terra apareixen dos ulls,
1: vale, flotant dintre de la massa aquesta, mm-hmm,
3: però dos ulls que et miren, no són en plan dos ulls perduts per allà, sí, que sí, podrien ser dels drou, sinó com dos ulls d'aquesta cosa.
1: Jo desenfundo el meu estoc.
3: I aquesta cosa et diu, què fas?
2: Ah.
0: Hola?
2: Parla? Hola?
3: Hola, què fas? Per què em tires coses?
1: Amb què estem parlant ara mateix?
3: Ara t'ho diré.
1: Li pregunto tal qual, eh? O sigui...
3: Sí, sí.
1: O sigui, no és que sigui, per exemple, el drou mig descomposat que estigui parlant.
3: No, és la cosa. passa que la cosa només té ulls.
1: Sentim la veu dintre del nostre cap o la sentim auditivament?
3: Aquesta cosa es comunica telepàticament.
1: Vale.
0: Sembla molt mono, de moment. La interacció ha sigut molt simpàtica.
2: Hola, perdona, és que volíem passar.
3: Ah, haver-ho dit abans.
2: És que no sabíem que...
3: Clar, no es pot anar tirant pedres a la gent ja, d'aquesta manera.
2: És que no pensàvem que fossis
3: què?
2: Una gent.
3: I fa així amb els ulls.
2: Pensàvem que eres una gelatina.
3: Bueno, també sóc una gelatina.
2: Sí?
3: Perdó, sóc un cub gelatinós.
2: Ah, hola. Encantat, jo em dic Nana.
3: Ah, hola, Nana, què tal?
2: Molt bé.
0: Les altres gelatines que ens han trobat ens han cremat, literalment.
3: Ja, sí. No són gelatines, eh? No és el mateix.
2: Què eren?
3: Són llots grisos. I no tenim res a veure, clarament. I si tu no saps... O sigui, no ha fet així amb els braços, com de dalt a baix...
1: Però l'entonació...
3: Però hi ha hagut un moviment de dalt a baix... Exacte. Sí. Com... Mira la meva forma.
2: I com es diu vostè?
3: Jo em dic Glavagul.
2: Glavagul. Ah, encantat, Glavagul.
3: Gràcies.
2: Mira, és que ens hem trobat que s'han derrocat a part del camí on anàvem i hem acabat aquí i volíem poder arribar a la ciutat més propera.
3: Ui, jo de ciutats no en tinc ni idea, però fot-li, clar que sí.
2: Sí.
3: Clar, sí, espera, i comença a tirar enrere, com... I arriba un moment que...
1: O sigui, es mou, en plan, va
3: sí,
1: com
3: sí,
1: fent...
3: Exacte, i tira enrere. Sí. Farem així perquè no veieu el mapa.
0: Uau.
3: És bastant graciós.
0: I una pregunta, el drou que hi ha dintre, en plan, hi ha alguna història al respecte o com és?
2: Preguntes a ell?
0: Sí, hi ha alguna història de com ha acabat aquest drou a dintre o...
3: Bueno, és que si et llances contra mi, doncs jo què vols que t'hi faci?
2: Ja,
0: no és molt intel·ligent.
3: No és gaire intel·ligent.
2: No.
3: Aviam, si haguéssim parlat amb mi, em dius, escolta, perdona, et pots apartar un moment? Jo no tinc cap problema.
2: És veritat que hauríem d'haver fet servir la paraula abans que res.
3: Gràcies.
2: Perquè s'ha espantat... És que just abans un jot d'aquests se m'ha tirat a sobre.
1: Sí, anava a dir, jo no era ni conscient de que eres un ésser capaç de pensar i comunicar-te.
3: Bueno, no passa res. A vegades passen aquestes coses.
2: Però tots els cubs gelatinosos també són... parlen i tal com tu?
3: Crec que no.
0: Ah. Oh, yeah.
3: No, em sembla que no. De fet, no fa tant que parlo. Però bueno.
2: Ah, i això com és?
3: No ho sé.
2: No saps? Ah.
3: No, la veritat és que no en tinc.
1: El nom, llavors, te l'has donat tu mateix?
3: Bueno, és que sóc un cub. Estic... Això sí que ho sé, que estic fet
2: de
3: gelatina.
2: No, lo de Glava el Duc.
3: Ah, sí.
2: Vale.
3: És bastant guai, eh?
2: Però el drou aquest que tens dintre...
1: Haig de dir que m'encanta.
2: creus que el podries treure de dintre teu?
3: Sí, si voleu, us fa il·lusió.
2: Ah, és que té una massa que té bona pinta i el saquet també, home, sí, si no es sí, fa res... Sí.
3: Bueno, tirem per persuasió, això
2: vale.
3: Sí. O sigui, és com, està disposat, però...
2: Sí.
3: Bueno, suposo, no veig per vale, què no.
2: Tinc però... més 6.
3: Vull dir 5 nyam-nyam, però...
2: 3 més 6, 7, 8, 9.
3: Bueno...
1: El drou en si no el volem si te l'estàs menjant, però...
3: Ah, guai.
2: Sí, no, només les coses que té. Si vols, el treus, agafem les coses i te'l tornes a empassar.
3: Bueno, vale. No em sembla... Sí, per què no?
2: Vale, perfecte.
3: Ok, doncs, en el moment en què... Sí.
1: Una mica macabra.
3: Bueno. Sí, de fet, veieu com tira enrere i mentre tiren... O sigui, mentre tira enrere és com... que aquesta gravetat de dins del cub gelatinós ha deixat de fer efecte i el drou com es queda a terra i per tant es queda a terra mentre el cub gelatinós se'n va.
2: Vale. I encara pot parlar tot i tenir el drou fora i tal, no?
3: Sí,
2: i
3: tant.
1: Molt bé. Amb la bota apartaré el monedero i la massa en plan sense tocar-ho. Em comença a fer fum la bota?
3: No.
1: Són Chanel, eh?
3: No, no et comença a fer fum, però jo m'ho pensaré perquè ho faci. Rics a mi. Molt bé.
1: Ja
3: això.
1: Està, vull dir, sí. Empenyaré el que queda del cos del trou aquest. No el reconec, no?
3: No. A més, tampoc no queda gran cosa per reconèixer-lo. Sí. O sigui, hi ha com trossos de pell, que per això saps que és un drou. Potser alguna part de la tela té sí, algunes
1: dir,
3: decoracions
1: alguna
3: com de taranyina, no. Però podria ser qualsevol sí.
1: Vale.
3: Drou.
1: Pues l'empenyaré una altra vegada en direcció al nostre nou amic, Glavagul.
2: I la massa està brillant.
3: Gràcies! I torna a fer així sí. El recull.
2: Vale.
3: Vale, doncs...
2: Podem examinar la massa i el saquet? O sigui, però dius que no li ha cremat la bota?
1: Sí, no? Per la gelatina, o sigui, que no fos que deixa com
3: exacte.
1: Un rastre
3: no, no,
1: àcid.
3: No,
2: no sembla àcid.
3: El clavegull no us ha deixat coses. Bueno, o potser... O sigui, no ho sabeu, però vale. També pot ser que ell no estigui deixant expressament sí. Res, no? O sigui, és un ésser possiblement perillós, perquè si no, un drou amb una massa sí. Que més o menys orilla i no sé què, no, potser no hagués acabat allà dins, sí. Potser tal, però bueno, no, no sembla que hi hagi àcid.
2: Vale.
1: Pues mirem.
2: Sí.
1: Algú de vosaltres té la capacitat de... identificar o detectar si un objecte té propietats arcanes?
2: No, jo el que sí que tinc és prestidigitació, si no m'equivoco, puc netejar un objecte. Llavors, sí. Crec que puc treure l'àcid o el que quedi de
1: mucositat.
2: De mucositat.
3: Sí, pots.
2: Vale,
3: pots.
2: Doncs faig servir prestidigitació per acabar de treure els moquets.
3: Bé.
2: Llavors, la massa la podem examinar?
3: Sí, podeu.
2: No sé si la Eldes seria la més indicada, perquè és... No era...
3: Bueno, perquè és nana,
1: estem intentant
3: però...
1: mirar com de bona és la massa o si té, però... algú especial.
2: Sí, no sé, algú especial.
1: Si té algú especial.
0: Detectar màgia.
1: Per exemple.
2: Sí. Però veuràs que és màgica.
0: Que té...
2: Però ja veiem que està brillant.
0: Sí.
1: Ara va dir, quan has dit brillant, vol dir que en plan, està molt polida i és metàl·lica i reflecteix...
3: No, té una mena de brillantor pròpia.
1: Vale, doncs pues no fa falta. Vale. Sí.
0: Detectem màgia. Detectem màgia.
1: Pues mirem. No, vull dir, o sigui que no fa falta, en plan, clarament.
0: No, sí, en plan, clarament tots sí, detectem sí, la màgia de...
2: La, tu tens arcana més 4?
1: Sí, vull dir...
2: O si vols mirar tu...
1: Sí, vull dir, té algun tipus d'inscripció... O sigui, agafant, en plan, mirant-me-la, noto algú... En plan, algú que pugui ser una pista cap a... que és capaç de fer?
3: No.
1: Vale.
3: No, directament.
2: Bueno,
3: no.
2: Però no ens la portem.
0: L'agafem i li peguem a algo. La posició que ens trobem, li peguem a algo i a veure què...
1: Com estàs tu sí. de força?
0: Poc, crec.
2: La Eldes no tenia una massa o algo així d'arma?
0: Força 1. I ella té una espasa curta.
2: Ah, no, una espasa curta, vale.
0: La Eldes té 0 de força.
1: Pues per tu la massa.
0: Vale, em quedo jo la massa. Però jo no... Jo puc portar armes de força.
1: És una mace?
2: Depèn de les teves sí. competències. Tens competències en armes?
1: Jo
0: en armes èlfiques, sí. Però no marcials.
1: Crec que una massa és simple, però ara us ho confirmo.
3: Bueno. No me'n recordo, sincerament.
2: La nana va
1: una massa
2: la...
1: és simple.
2: Una arma simple. Vale.
1: Sí. Llavors, podria sí, fer servir qualsevol de nosaltres.
2: Ah, vale.
1: Però amb força. I el... Bueno, volia mirar el bonader,
2: la bossa,
1: no?
2: Sí, el bonader, el que sí.
3: Vale. Doncs això
2: tira una
3: tu...
2: tirada de salvació.
3: Tira una tirada, no.
1: Puc mirar ja si vols, però
3: pobreta. No, obres la deixances i el que trobes són 100 monedes d'or.
2: 100 monedes d'or.
0: 100 monedes d'or, veia la veritat.
1: Com dos diamants de 50 por.
3: Sí. Exacte. Sí.
2: Voleu que ho guardi?
0: Volem que ho inverteixis sí. En actius de l'estat.
2: Jo, si voleu, faig una de comú i ho porto.
0: Tranquil.
2: No m'ho quedaré, no us preocupeu. Vale, pues sumo 100 monedes d'or, ja ves tu. Vale,
0: Sempo.
3: Super.
2: Llavors, la gelatina gegant, ara 126.
3: El clavegull.
2: Sí, clavegull. Bueno, i què fas tu per aquí?
3: No, al revés, què feu vosaltres per aquí? Ja normalment no tinc visita. Ja. Bueno, aquest, però fa molt de temps ja.
2: És que és el que ha passat, que s'ha derrumbat una part del túnel. No sé si ho has notat, aquí algun terratrèmol o així. Tu que ets ja latinoso, potser ho has notat.
3: Clar,
2: especialment.
3: Sí, però de tant en tant com hi ha tremolo, saps? Ja. També és que hi ha moltes coses, no estic gaire sol en aquest lloc. O sigui, estic sol amb la gent amb qui pugui parlar, però hi ha altres coses per aquí, com jo he pogut comprovar.
2: Sí.
3: Llavors, de tant en tant vaig sentint sorollets. Llavors, no
2: hi ha,
3: sabia
2: hi ha molta
3: jo.
2: Gent que parla normalment que et vingui a veure? O?
3: No, què va. Per això, què feu vosaltres per aquí? Expliqueu-me. Jo què sé, quina és la vostra història?
2: Volíem anar a...
1: Estem de camí a... Bueno, no sé si et dirà alguna cosa, però a Blingstone.
2: Sí.
3: No, explica'm més. Tinc curiositat.
2: Pues és una ciutat minera. Bueno, el Ximger és el que més et pot explicar.
3: Penso per la meva. Jo t'ho dic ara.
2: Però és una ciutat minera. És que volem marxar de la infrafoscor.
3: Hòstia, que guai!
2: Sí, a l'exterior. Vols vindre?
3: Pues la veritat és que em molaria bastant, eh?
2: Doncs pots moure't i vindre amb nosaltres?
3: Sí, home, sí.
1: Vale. Com de ràpid va?
3: Lent.
2: Com de gran és?
3: Tècnicament... és gran, o sigui, de mida gran, i ocupa... O sigui, seria els...
1: 3x3x3?
3: 5 peus per 5 peus.
1: Ah.
3: Crec que és tot un cub
1: 5x5? Llavors,
3: crec. Ah, no, 5 potser
0: peus,
3: més.
0: No.
1: Vull dir, si és large, igual és...
3: És large, potser és més. Llavors clar,
1: seria
3: sí. Espera,
1: 10x10x10, que són 3x3x3.
0: 10 peus...
3: Clar, potser sí, un moment,
0: són 3 metres.
3: És que no sé.
0: Ah, 3x3, vale. Però...
1: Aprox. Però vamos, que és més alt que nosaltres, no? En plan...
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar, jo puc...
3: Espera, Clar, és que si és gran no recordo exactament què és, però és tot.
2: Fa més de 90 centímetres de diàmetre?
1: Sí.
3: No ho sé.
0: Sí, sí.
1: Home, si és gran, seguríssim.
0: Fa 3 metres.
3: Sí, sí, sí.
2: És que jo puc fer un disc flotant, però per portar-te... Però fa 90 centímetres de diàmetre. Clar, tu no et pots fer més petit.
0: Tu sí pots fer-lo més petit.
3: Clar, però no dura gaire tampoc, l'encantaré de reduir. Però bueno, jo vaig tirant, tu.
2: Bueno, sí, si vols venir amb nosaltres, per cap problema, bueno, et vas...
3: Va, o sigui, va a la meitat de velocitat que vosaltres. Hauríeu d'anar lents.
0: Però el que podríem fer és...
1: L'escamill també va lent, però l'escamill com a mínim el podem anar portant en braços.
3: Clar,
1: normalment.
3: Sí. Aquest bitxo, no?
0: Necessita descansar? O ell, o...
3: Bueno, de tant en tant, però...
0: Ho dic perquè potser podem anar fent el nostre camí deixant com coses perquè ell ens vagi seguint el camí i que els moments en els que ens retrobem, o sigui, quan nosaltres descansem i que ell torni.
3: Clar, però això, fet i fet, no és com anar a la seva velocitat, anar a descansar, esperar-lo, anar a descansar, esperar... Bueno...
0: No, perquè has de parar abans de descansar.
3: Clar, bueno. Sí, suposo
0: si això,
3: que
0: si
3: sí.
0: Si això et va bé, Glavagul...
3: Bueno, vinga, per què no?
0: Sí?
3: Això sí, potser una estona al principi sí que m'acompanyeu, no? Perquè
2: sí,
3: si no,
2: sí, un rato. Tu coneixes aquesta cova?
3: Bueno, tampoc he donat gaire volta, però sí, hi ha unes quantes coses.
2: Bueno, mira, si saps, hi ha alguna cosa interessant de valor o alguna així que creguis?
3: No, hi ha la sortida.
2: No hi ha cap cofre.
3: No he vist cap cofre.
2: Bueno...
0: Vale, pues cap allà anem.
1: No, ara tenim un guia que és un cub gelatinós.
0: Sí.
3: El que passa, això sí, no us vull mentir, jo sóc una mica gros, llavors hi ha parts per on jo no he passat.
2: Vale.
3: Vull
2: dir, bueno.
3: No sé què hi ha, tampoc no us vull mentir.
0: Podem anar passant, sí. I quan arribem a un punt en què no has passat, ens dius, entrem, sortim i...
3: Vale.
1: Pues anem a mirar.
2: Vale.
3: Okay.
2: Que bé, mira, un
3: però
2: nou
3: integrant.
2: Però
3: digueu com anem, perquè ja ho heu vist, que, o sigui, ara això d'aquí i us assenyala com...
1: Com ensenyada.
3: Clar, sí, sí.
1: Amb una punta.
2: Els ulls es mouen cap a aquella direcció.
3: No, agafa, o sigui, mou la mà del drou per dins.
0: No.
2: Bueno. Un títere.
3: Agafa la mà del drou a dins i us assenyala com cap al lloc. O sigui, perquè us feu una idea, estava al mig del camí cap on heu anat, ha tirat enrere i això, la paret de l'esquerra s'ha obert en diagonal una mica més, per tant us deixa espai per passar vosaltres.
2: Vale.
3: Però després es torna a tancar a més o menys la mateixa estrató, per dir-ho així, i per tant, si passés ell primer, vosaltres no podríeu passar per davant. Llavors heu de decidir com qui va primer, si el deixeu al final,
1: primer, no?
3: Si no...
1: Ui, ell és el que s'ha de ser pel camí, i entenc...
3: Bueno, és un sol, tu diràs ell, és un sol camí.
1: Va, perfecte.
2: Doncs...
1: Vull dir, i a més, o sigui, entenc que els llots que habiten aquesta cova a tu no t'han atacat de moment, t'han deixat bastant el teu rotllo.
3: Bueno, és que els faig bastant de por, soc bastant guai.
2: La veritat, és bastant guai.
3: Eh que sí?
2: Sí?
3: Gràcies, estic molt content.
2: Sí,
1: som-hi.
2: Pues ves tu primer, eh?
3: Ok. Doncs això. I res, és un trosset curt... I llavors torneu a entrar a una altra d'aquestes cavernes o com més... Aquesta no és cúbica, és més allargada, és més rectangular. I altre cop amb el drou a dins us diu, mireu, allà n'hi ha un! I veieu al fons que hi ha un llot gris.
2: Vale.
3: Bueno, li cardem una hòstia, no?
2: Sí.
0: Tu primer.
2: Bueno, a veure, si no parlarà també, no, aquest? No, vull dir...
3: Ei, que parles!
2: No.
3: Em sembla que no.
2: Vale. Vale, jo li puc llançar raig de gebre, que no sé si al ser fred i això, aquesta cosa ser com líquida.
3: Sí, bueno, però deixa'm sortir d'aquí perquè
2: sí.
3: Em travessaràs, eh?
2: Tira.
3: Sí, avança una mica més, el que passa és que ja es posarà gairebé a tocar del llot.
2: Vale, sí, no és sorpresa.
1: Combat de mocs.
2: Vale.
3: Exacte. Bueno, de moment el llot no està reaccionant, està a la paret.
2: Vale.
3: I ja està. O sigui, més o menys l'identifiqueu perquè us ho ha dit el Glavagul. Glavagul, oi?
0: Glavagul.
3: Us ho ha dit el Glavagul, però...
1: Això no és el que menja el Toni Sopra, no?
3: No sé.
0: Glavagul.
3: Us ho ha dit el Glavagul, però no...
1: A veure, també, o sigui, si no ens
0: Si no ens ataquen.
1: Si no ens ataquen, vull dir, si hi ha prou marge com per passar de...
3: Sí, de fet, bueno, us pot...

0: Anava a dir, o sigui, a no ser que el rebentis d'una hòstia, el que et caurà després serà, t'atacarà un
1: bon... Sí, efectivament,
0: un
1: això
0: bon...
1: és el que et passarà.
2: Però puc, en plan, ell estarà com sorprès, no? En plan, puc pegar-li i marxar.
0: No estarà sorprès perquè t'haurà vist venir.
1: Exacte. El que està veient el lloc, o sigui... que està decidint no fer res, és que passeu per darrere sí. del cub gelatinós enorme
2: vale.
1: que teniu.
2: Pues farem, escaparem. Doncs seguirem...
1: Vale.
2: Seguirem
0: endavant. Vale.
3: Ai,
1: doncs
3: es queda
1: funciona com de pilar enmig d'aquesta sala. Vosaltres passeu per la part de la dreta, que és el més curt, per girar dreta, que és l'únic camí per on podeu vale. continuar, que torna a ser un camí estret i que si haguéssiu passat amb el clavegul al davant, no, o sigui, veuríeu coses, però a través del clavegul.
3: Vale. Clavegul, si veus algun lloc d'aquests de lluny, avisa'ns.
1: Vale, jo ho provo.
3: Sí.
0: Si la Elef també està al tanto...
3: Vale.
1: Doncs camineu una mica més. En principi el clavegul no us diu res, us segueix per darrere. I el que teniu és un trencant a la dreta, un altre cop. I llavors aquí el clavegul sí que us diu: vale, aquí un moment, eh? I s'acosta una mica més amb vosaltres. I us diu: vale, aquí a la dreta hi ha com molts carrerons, jo no entro.
3: Vale.
1: L'únic que he pogut veure és el que hi ha a l'esquerra, que és on hi ha més aigua, però ja està.
3: I que la sortida està cap a l'esquerra.
1: Jo suposo que sí. No he arribat encara a fer-ho això perquè, bueno, estic chill, estic bé, però...
3: Vale.
1: Però per sortir, si em dieu que hi ha aventura...
3: Sí, hi ha coses xules, la veritat.
1: Doncs potser sí que hauria d'anar cap allà. Però ara, mi... jo aquesta part de la dreta, ni punyetera idea.
2: Fem un petit...
0: Fem voleu fer un cop d'ull? Vale, fem un cop d'ull. Estem al tanto de moquets, sí. No toquem res.
3: Qui va primer?
0: Jo i la Elez.
3: Vale.
1: Són com quatre obertures en la pedra.
0: Què vol dir obertures? En plan túnel o en plan un boquete?
1: No, túnel. Vale. Túnel.
0: Pues des d'on hem vingut el primer.
1: Vale. Qui va i què, com...
0: Hi ha prou espai perquè anem la Eldez i jo de costat?
1: No.
0: Pues vaig jo al davant.
1: Només es pot anar d'una...
3: No, la Eldez tenia avantatge de percepció i tal, potser.
0: Sí, però també té 10 punts de vida. Amb
1: ja. Mm. Sí, això també és veritat.
3: Vale.
0: Vull dir, crec que no tapo tant com perquè la Eldez no pugui veure-hi si vaig jo al davant seu i ella va en segon lloc. No ho sé.
3: Tot salt.
0: No gaire.
3: Però la Eldez és baixeta.
0: Sí.
1: Vale, doncs camines una micona i necessitaré...
0: És factible que estigui la Eldez vigilant en segona posició?
1: Bueno, si esteu així, suposo que sí, si aneu com... I t'ajups una mica, en realitat.
0: Sí, o sigui, perquè...
3: si la portes en nombres i ja miren així.
1: Sí, necessito que l'Eldez em faci una tirada de salvació de percepció.
0: D'habilitat de percepció.
1: Ai, això. Percepció, perdó, no salvació.
2: 19.
0: Però té avantatge.
3: Avantatge, no?
2: Exacte, avantatge,
1: molt bé.
0: A no ser que sigui olfactiva.
2: 19 i 9.
0: I que li suma? O ja li ha sumat?
2: Ja li ha sumat, sí.
1: Vale, doncs l'Eldez t'avisa i et diu: veig que allà el terra està una mica més feble, no sé si això es podria trencar.
4: Feble.
0: Vale.
2: La massa.
0: tenim algun... A veure, però si... Vols intentar... O sigui, ens apartem.
1: O sigui, és a terra, rotllo. Potser sí, si ho trepitges...
0: Cau.
1: Exacte.
2: Li peguem un copet a la massa? És que vull provar la massa.
0: No sé si funcionarà, però...
3: Sí, no és un tros prou... O sigui, és un tros... No es pot saltar.
1: Vull dir. Sí, que es pot saltar.
0: Vale.
1: Si salteu 5 peus... Bueno, 6, perquè és un tros com... Que sembla que està com escardadet de 5 peus.
0: Bueno, jo intentaré... fer una mica de força amb el peu sobre aquest tros, a veure si cedeix només de...
1: No, sembla que, o sigui, ha de ser com si poses... No et serveix si només fas així.
0: Clar, però estic fent força, en plan...
1: Ah, sí, rotllo,
0: fot
1: el teu...
0: Ell desagafa en un moment
1: vale.
0: i en plan a veure... Saps? O sigui, per veure si una persona pot passar o si amb
1: quan,
0: una sola persona.
1: Quan pesa l'Isar? Perdó, eh?
0: No gaire, suposo.
3: Però té una armadura...
0: Sí, te'n porta l'armadura.
1: Clar, llavors suposo que... l'Eldez haurà d'estar pendent de fer alguna cosa de força per poder mantenir agafat l'Isar. Uh-huh. Perquè l'Isar quan fa això el terra s'esquerda del tot.
0: Vale. I cau. Vale.
1: I llavors l'Eldez m'hauria de fer una tiradeta per veure si aguanta bé l'Isar o se'n va.
0: Encara no t'has tret caiguda de ploma, no?
3: No.
2: És tirada de força, no? Això?
3: Sí.
1: Ah.
2: Salvació.
1: Sí, direm bueno, que sí.

0: sorpresa ja,
1: eh? O atleti... Bueno.
0: Jo tiro algo?
2: És un,
1: si
2: és
1: ella
2: un...
1: ho fa bé...
2: És un 3.
1: És un 3, molt bé. A l'Elder se li escapa el Lizard.
3: Lizard!
1: Aic! I Lizard, ara sí, necessito que em faci una tirada de salvació de destresa, per veure si aconsegueix agafar-se a la cantonada.
0: Vale. Jo crec que sí, amb un 20.
1: Vale, sí. Lizard aconsegueix agafar-se un moment a la cantonada i si el que vols és intentar pujar just després...
0: Que ja baix.
1: Que ja baix. Molt bé.
0: Miro molt ràpid, eh? O sigui, mentre estic pujant.
1: Ok.
0: Ja es... Clar, vull veure si hi ha el pozo infinito de la caiguda que mai s'acaba, o si hi ha un cub allà esperant-me, o si hi ha unes
1: estaques... No és un
0: estaques.
1: Cub. No sé si tinc foto d'això. Però és... Sí, bueno. No és un llot gris. Podria ser-ho.
0: És de color ocre?
1: És de color negre. Ai, és una massa viscosa de color negre que es mou i que t'ha vist... Ui, i que té ganetes
0: pujant,
1: de veure't.
0: Estic pujant molt ràpid.
1: Sí.
0: Vale. Lizard és... no sap què és perquè ha tret un 5 abans amb la seva tirada.
1: Exacte.
0: De
1: és un
0: naturalesa.
1: Muc. És un muc negre.
4: Estàs com escalant?
0: Dic el muc.
1: El bitxo l'acaba de veure.
0: Vale.
1: O sigui, abans no l'havia vist fins que li ha caigut el sostre al damunt.
0: Lizard pujarà i cridarà. Hi ha un altre llot allà baix.
1: Per pujar necessito una tirada d'atletisme.
0: Vale.
1: Que en aquest cas potser et diria que l'Eldez
0: el podem ajudar,
1: et pot ajudar.
0: No?
1: Vale, ajuda. I per tant ho fas amb avantatge.
0: Moltes gràcies, pare, no tinc gaire.
1: No és un de ser gaire alt.
0: 13.
1: Molt bé. Supera la tirada i Lizard puja.
0: Si no era un 3.
1: Això sí, tal com Lizard puja...
0: Cridaré això, que hi ha un llot de color negre allà baix.
1: Vale. Tal com Lizard puja, nota un moviment des de baix que sembla que també intentarà pujar.
0: Vale.
2: Ai.
1: I per tant, m'agradaria que tiréssiu iniciativa a tots un altre cop.
2: Podem...
1: Bé, si no voleu interferir en aquest combat, no cal que tireu iniciativa. Deixeu Lizard i l'Eldez barallant-se amb aquesta cosa.
4: Bueno, jo intentaria fugir.
0: Sí, però... no ho veig com a mala, vull dir.
1: Vale.
4: Però ho hem de fer, no? En plan, tot i així ho hem de fer en combat.
1: Sí, exacte.
4: Vale.
1: Tot i així ho haurem de fer en combat.
2: Eldez 5. Ai, perdó. Eldez 8.
1: Vale.
4: El Ginger 17.
1: Uh-huh.
4: I la Nana 12. Crec que havia sortit, sí.
1: Ok. Ai, no he rodat. Ha tirat tal qual.
2: Però estem en un passillo, realment, l'únic que podem...
1: Exacte. Ai, joder,
0: no començar a donar-nos empentes.
2: Tira cap enrere.
1: Exacte.
2: I si no interferim en el combat, se suposa que estem ajudant d'algun... En plan, com... Si, per exemple, perdó, però...
0: Pots deixar que se'n mengi el moc, si vols.
1: Exacte.
0: Sí.
2: No, però el que vull dir és...
1: En aquest sentit era la iniciativa, sí, però no... Per...
2: Si algú vol sortir i estic jo enmig perquè el meu torn és abans que el meu, jo no el deixaré passar perquè no acabem dues persones.
1: Efectivament.
2: Si jo no participo en el combat, el meu personatge... En plan, jo puc sortir...
0: No funciona, és, no funciona. O sigui, és la iniciativa... No participes o no participes. O sigui,
4: estàs allà.
0: Estàs allà.
2: Estàs allà, doncs pues ja està.
1: Sí.
2: Pues jo 15.
1: Vale.
2: Mendel.
1: Mendel 15.
4: I l'Aldez ja l'has tirat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Em falta l'Escambell.
0: L'Escambell ha tret un 10 i l'Isar un 23.
4: I el Clavagul?
1: I el Clavagul...
4: Que no està lluny, però bueno.
1: Ja, el Clavagul té un problema. El Clavagul no hi pot arribar.
4: Ja.
1: Que ho sapigueu.
4: En res.
1: O sigui, no hi pot arribar i no fa coses a distància.
4: Vale.
0: No té un arc.
1: No té un arc.
0: Li fiquem un arc així a dins.
2: De què te ries?
4: Dels teus papers.
2: Per què? Estic vivint una aventura, Gerai. No ho pot ser...
0: N'he vist de molt pitjors.
1: Ole, ole, con los caracoles.
4: Sí.
1: Miau.
2: Sí.
5: Que rica oita.
6: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Són les 12. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.